No, you won't.

0: I són les 9 del matí, és el moment de repassar les notícies més destacades d'avui matí de dimecres. És primer dia de juliol i comença un dels mesos amb més activitat turística a les Balears. A poques setmanes, per la manifestació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, dia 26 de juliol, contra la massificació turística a les Balears, avui la vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca admet que encara falta feina pel que fa a la gestió de la destinació. Demana respecte als manifestants i espera que no es tornin a repetir alguns episodis. Diu que com en les passades protestes. És Maria José Aguiló.
1: I aquí sí que crec que s'ha encetat un camí i que s'ha de continuar i s'ha d'intensificar perquè se pugui gestionar millor el destí i que puguen tenir una convivència favorable i equilibrada entre tots.
0: Això quan el sector hoteler preveu uns mesos de juliol i agost similars al dels anys anteriors, precisament Alcúdia. Esperen que l'ocupació superi el 90%. Alcúdia hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia.
2: Bon dia, així és. Ens ho ha confirmat el president de l'Associació Hotelera d'Alcúdia i de Can Picafort, Pablo Riera Marçà, que agrupa un centenar d'hotels i gairebé 30.000 places turístiques. Marçà assegura que s'estan complint les previsions, fregant un 90% d'ocupació aquest mes de juny. L'empresari també ens ha avançat les previsions pels pròxims mesos.
3: Para julio y agosto esperamos ocupaciones en torno al 93-94% de media, que es prácticamente un lleno como tuvimos en años anteriores.
2: Això pel que fa a la planta hotelera, mentre que de moment l'oferta complementària als comerços no ho nota, les seves caixes asseguren que els turistes gasten manco i que el tot inclòs dels hotels és un dels motius d'aquesta davallada en la despesa mitjana per turista.
0: Gràcies, Toni. I una persona ha resultat intoxicada per inhalació de fum i per cremades lleus en un incendi declarat aquesta matinada a la segona planta d'un edifici de Cala Rajada, Mallorca.
4: En total, els serveis d'emergència han assistit a 5 persones, entre elles dos guàrdies civils que han participat en l'evacuació de l'edifici. Els agents de la Benemèrita es trobaven fora de servei, però en veure les flames han fet la porta avall per treure la gent que s'hi trobava a dins, en concret, la persona que ha requerit més atenció.
0: I una vintena de turistes menorquins entre 65 i 80 anys han hagut de ser desallotjats d'un creuer que es va incendiar mentre dormien. L'embarcació es trobava a un port del riu Sena, a Normandia, a França.
4: Estaven amarrats al port d'Honfleur quan al voltant de les 3, mentre dormien, es va declarar l'incendi al vaixell i van ser evacuats d'emergència. Alguns d'ells ja són de tornada a Menorca i ahir cap vespre varen aterrar a l'illa els 6 primers.
5: Decían fuego en la cocina. No, yo al principio pensaba que era un simulacro.
6: Jo amb camisón, el resto de la gent també, i sortint. I com que estàvem ben bé en el moll, doncs vam tenir la sort de que vam sortir i ens vam quedar a fora del moll.
4: En total, es varen evacuar 163 persones, 132 eren passatgers i 31 membres de la tripulació.
0: I el Ministeri d'Afers Exteriors eleva a 26 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela i manté en 150 els desapareguts.
4: Això quan el govern de Caracas també ha actualitzat en les darreres hores el nombre de les xifres globals, que freguen ja els 2.000 morts per aquest terratrèmols i 10.500 ferits quan es compleix gairebé una setmana del doble sisme.
0: Amb aquesta darrera hora que ens arriba des de Veneçuela, arribarem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu una bona jornada de dimecres.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
9: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
10: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
11: Hola, sóc Ernesto de Baru Gallet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
12: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
11: Vos esperam a tots.
13: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del Port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
14: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
15: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
14: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
15: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
16: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.

0: Bon dia, 9 i 7 minuts. S'ha d'anar amb el SUS fil per randa, el magazín dels matins de Ràdio Pollença. En aquesta darrera setmana de canvi de programació, hem de dir que tot i que avui encetam el mes de juliol, és dimecres, primer de juliol. Maria Bruna, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, darrera setmana de contingut d'hivern, diríem, no? Tardor-hivern, i la setmana que ve ja farem un canvi de programació.
1: I quin juliol que mos espera aquí a Pollença? Ja ho sabem, és un mes mogudet.
0: Quin duny ja de mes on mogudet.
2: I si fos només juliol, però també agost, setembre, segurament també.
0: I el que duim fins ara, perquè juny i tots... Tenim unes agendes ben... ocupadetes, eh?
1: Sí, però no tenim la sensació que juliol és com l'esprint final. Més calor i més activitats i més festes i fer-ne fins que després ja dietres, de com molt relaxant tots un poquet.
2: No sé vosaltres, però per jo, juliol, quan comença el juliol, és estiu, perquè començava el 21 de juny.
0: És a dir, avui comença l'estiu per en Bruno.
2: Per jo, juliol ja és estiu, juny està a mitges, encara que ja hi fa 40 graus, però bé.
0: Encara que hem tingut onades de calor, però fins a juliol... Has nedat, però.
2: Sí, clar que he nedat.
1: Anava a dir, de que mallorquins que només neda juliol i agost, dia 1 de setembre ja està.
2: Sí, sí.
1: Ja la trobes freda.
2: Sí, sí, no freda, però ja te canses.
0: Sí, a veure, fa com a més ganes nedar en maig, així de pres, que ja al setembre ja és com... ja està.
2: Sí, ja no és novetat, ja no fa falta.
1: I el que setembre fa més calor que l'altre.
0: I octubre.
2: Sí. Però bé, ja estem oficialment dins l'estiu, almenys per jo.
0: Però l'oficialment d'en Bruno.
2: Fa 10 dies que aquí som.
0: Oficialment fa 10 dies, però per tu avui.
2: És avui, sí.
0: Clar, també hi ha gent que comença vacances...
1: N'hi ha que comès. Mira, avui hem vist aquí a Veïnat uns joves de Punt Jove que començaven les activitats.
0: A veure, també se comencen a Punt Jove, que se fan dilluns, dimecres i divendres. Exacte. Però com que dilluns era festiu, sí, moltes activitats d'estiu també comencen avui. I de dia de canvis, i nosaltres els canvis els començarem la setmana que ve, perquè avui encara tenim programació així habitualment. Què tenim avui?
1: Bé, la primera hora és informativa, com sempre, i la segona, de 10 a 11, avui xerrarem de la nova exposició de l'Iglésia i del Convent. L'exposició d'estiu, la instal·lació, digueu-li com vulgueu, però és que ja s'inaugura aquest dissabte. Enguany, aquests mesos d'estiu i fins al finals, quasi d'octubre, a l'Iglésia i del Convent veurem la proposta d'un artista del Brasil, Nalbano Afonso, la titulada A Natureza. S'inaugura dissabte a les 8 de l'hora baixa i avui en farem una prèvia. Vendrà ell, vendrà en Andreu Aguiló, director del museu, i mos contaran un poc idò què han preparat per enguany. Després, de 11 a 12, avui... parlaran de la inauguració, de la reinauguració, reobertura, inauguració, és que venien lo del museu, obertura de la cortera, de la carnisseria La Cortera, que agafen un relleu la nova generació i que duen ja setmanes preparant cosetes, mos van mostrant un poquet a través de les
0: xarxes. La cinquena generació.
1: Cinquena, imagina't.
0: Molt d'història mos han de contar de La Cortera.
1: Bé, doncs seran a nosaltres per explicar-nos aquest projecte i quin camí que farà a partir d'ara. A les 12 del migdia l'informatiu i a les 12 i mitja parlarem amb la tècnica de cultura, Ana Marina Velasco, perquè com ja encetam juliol, ens ha de contar tot el que hi ha a l'agenda cultural de juliol aquí en el municipi de Pollença.
0: Molt bé, i arribarem a la una, tindrem els dimecres, i ja sabeu que dimecres tenim el món del vi amb Antoni Campomà, qui ens explica quin és el contingut del programa d'avui.
3: Molt bon dia a tots. Avui, en el programa Món del Vi, mirarem si tenim sort, perquè jo, si m'ho resultava la setmana passada, van veure que en el final havíem de tenir un campió de darrer premi que han donat, però no va poder per raons familiars, però... avui sí que el tindrem, eh? Avui en tornarem a tenir en Macià Batla, el celler Tàngel Ardonat en prèmits, i tindrem en Ramon Cervall, el seu gerent, que mos contarà per, no sé, ha vingut, jo crec que una vintena de vegades, perquè té en el seu deure tot acumulat més de 400 i pico de medalles, eh? I ara, per variar, n'hi han donades un altre do en el seu vi Mercè Carbònica i en el seu Blind the Blinds de Plata, i d'altres centres que demà els mos presentarà, i també fa un parell de dies ja han donat el Premi Binari i també ha tingut també medalla de plata a tots els seus vins presentats. Sí, hòstia, bueno, veurem demà si mos presenta tota aquesta feinada que fan i tant de, si tant sempre sent tan estimats són aquests vins. Alidò, a la Unicuart vos esperam.
0: Idò, a la Unicuart, en Toni Campomà, que crec que és de pocs col·laboradors que no aturen, ni l'estiu ni l'hivern, perquè hem de dir també que la setmana aquí ve tindran canvi, en aquest canvi de programació també donam vacances, diríem, entre cometes, de tota la quantitat de gent que col·labora durant els mesos d'hivern i que esperen que tornin amb més força i ganes a partir del mes de setembre, i també donaran la benvinguda a col·laboradors d'estiu. Però bé, el món del vi no s'atura. Què tenim a cap vespre?
2: I d'avui, com sempre, després, primer dimecres després de ple, toca tertúlia política amb tots els regidors i regidores del municipi, i bé, com sabeu, parlaran de temes d'actualitat de Pollença, seran Jaume, i res, serà a les 5:30, si voleu escoltar. Serà tots els regidors d'un municipi, bateries...
0: Bé, tots els regidors, no, un portaveu de cada grup.
2: Tots els grups, és que és molt prest. Però parlaran de tots els temes d'actualitat, bateries...
0: Sí, molt bé, en tots els regidors, pobre Jaume.
2: No.
0: Pobre Jaume.
2: Però sí, tots els temes d'actualitat.
0: I de temes d'actualitat, com que vos contarem ara mateix, són les 9:13, començam. Ecologistes en Acció otorga una bandera negra a la badia de Pollença pels fondatges il·legals, els abocaments d'aigües residuals i platges artificials.
1: La badia de Pollença ha estat una de les zones del litoral balear distingides amb una bandera negra a l'informe Banderes Negres 2026 d'Ecologistes en Acció, que denuncia els principals punts de degradació ambiental de la costa espanyola. Segons l'organització, l'espai presenta una combinació de problemes que evidencien una mala gestió del litoral. Entre aquests destaquen els fondejos il·legals d'embarcacions, incloent-hi algunes que es troben abandonades, fet que provoca impactes sobre fons marins i els ecosistemes de la badia. L'informe també assenyala deficiències en el sistema de sanejament, que el qualificaria d'obsolet i potencialment relacionat amb abocament d'aigües residuals, així com la presència de platges artificials amb arena no biogènica, un material que s'erosiona amb facilitat i contribueix a l'augment de la terbolesa de l'aigua. Ecologistes en Acció adverteix que aquests factors no són aïllats, sinó que formen part d'un procés continu de degradació ambiental o un espai sotmès o una elevada pressió turística i d'ús intensiu del litoral. En el mateix informe també es menciona que a la Galdana, que rep una altra bandera negra per episodis recurrents de contaminació atribuïts a possibles abocaments d'aigües residuals.
0: I, de fet, l'entitat Arrels Marines ha reaccionat davant d'aquesta notícia donant suport a l'informe Banderes Negres 2026 i alerten de la situació crítica de les platges de Port de Pollença, que han rebut l'única bandera negra de Mallorca.
2: Denuncien especialment els fondatges il·legals d'embarcacions, el abocament d'aigües residuals, la terbolesa de l'aigua per sediments i l'impacte de les platges artificials i la massificació turística. Davant d'això, Arrels Marines reclama un pla urgent de restauració ecològica de la badia interior de Pollença que inclogui eliminar amarratges il·legals, millorar el sanejament i reduir la contaminació marina. L'objectiu és recuperar els ecosistemes marins, especialment les praderies de Posidoni, i restaurar la qualitat ambiental de la zona.
0: L'Ajuntament informa que durant la matinada del 2 de juliol, és a dir, d'avui dimecres a demà dijous, es realitzarà un tractament intensiu per les paneroles en un nucli de Port de Pollença, acomplint els avisos de la ciutadania. Canviant de qüestió, l'Ajuntament informa que té en marxa un procés selectiu per a la contractació d'un auxiliar administratiu o administrativa com a personal laboral fix.
1: Sí, recordant que estan publicades les bases específiques d'aquesta convocatòria, que el termini per presentar instàncies està obert fins dia 21 de juliol, 21 d'aquest mes, aquest dia inclòs. Per més informació, podeu consultar-ho a la pàgina web de l'Ajuntament, ajpollenca.net.
0: I com deia en Bruno, el mes de juliol mos du moltes activitats i ja vos hem d'anunciar, ja vos podeu agendar que han marcat dins les festes de la Mare de Déu del Carme el dissabte 11 de juliol es durà a terme la festa marinera, Bruno.
2: Sí, aquesta festa serà a partir de les 11:30 a la plaça Miquel Catjón, com sempre, amb els grups Fandango Stars, la Movida Band i la DJ Marina García.
0: I d'això és dia 11 de juliol, però abans, aquest divendres, concretament, Humoll, allà en Humoll, et celebrarà el tercer Orgull de Pollença.
1: Sí, hi ha moltes activitats programades de per cap vespre de passat. Demà les primeres hores estan dedicades al petit orgull, és a dir, activitats més adreçades a infants i famílies. A les 7, a la plaça de Ports, del Port de Pollença, hi haurà actuació de Toc i Pam. I després a les 8 hi haurà una cercavila amb Budimonis Cadabou i Batollença. Ja a la plaça de Miquel Callón, que a les 8:30 es farà la presentació de l'acte d'aquest tercer Orgull Pollença. A les 9, la lectura d'Opregó, que enguany serà a càrrec de Jaume Palleres. I a partir de les 9:30, actuacions de Mississa McQueen, de l'artista en Dani, a les 9:45. A les 10, les vedets Lolita Caos i Rosita Forzale. 10:30, Marta Ferrer actuarà també a la plaça Miquel Callón. I a partir de les 11, el DJ Pep Noguera.
0: Més coses per les nostres agendes. Ja fa estona que vos anunciem el Pollença Rock ja entra a la recta final amb una promoció especial per viure sau i fora de sembrat. El festival se celebrarà els dies 7 i 8 de juliol, la setmana que ve el claustre de Sant Domingo, amb una programació que connecta diferents generacions a través del pop rock en català.
2: D'aquí una setmana el claustre del convent de Sant Domingo acollirà una nova edició del festival que se celebrarà, com dèiem, els dies 7 i 8 de juliol amb un cartell format per sau, fora de sembrat, els Amics de les Arts i pel de Gall. La programació arrencarà el dimarts 7 a les actuacions de sau i fora de sembrat, mentre que el dimecres serà el torn dels Amics de les Arts i pel de Gall. Com a novetat d'enguany, l'Ajuntament ha posat en marxa una promoció especial per al concert inaugural. Totes les persones que ja hagin adquirit una entrada per al concert de sau i fora de sembrat, així com aquelles que la comprin a partir d'ara, rebran una segona entrada de franc a la mateixa actuació. Per obtenir-la només heu d'enviar un correu electrònic a comunicació@managelment.com. Un dels grans atractius d'aquesta edició és que Sau, liderat per Pet Sala, oferirà al Pollença Rock el seu únic concert d'enguany a Mallorca i presentaran un espectacle que combina música en directe amb projeccions audiovisuals inspirades en el biopic sobre la història del grup. El festival continuarà el dia següent, el 8 de juliol, amb els Amics de les Arts, que oferiran també el seu únic concert d'enguany a Mallorca, i la jornada es completarà l'actuació de Pel de Gall, una de les bandes més representatives de l'escena musical menorquina. Les entrades per aquest Pollença Rock es poden adquirir a través del portal oficial de banda.
0: I parlant de música, continua el cicle de Música al Carrer, que amenitza places i racons del nostre municipi en concerts en acústic de diferents estils musicals. Són concerts a partir de les 8:30.
1: I aquesta setmana, avui, a la plaça Major, a partir de les 8:30, actua Lolo, i en Humoll, en el carrer de Ponent, actuen Us Spicy Lovers. Aquesta setmana també, a l'Ajuntament, aquest divendres, a davant l'Ajuntament actuarà Tramuntana Gypsy, i el diumenge, Cuervos Hermanos, davant l'oficina de turisme d'Humoll.
0: Més música, perquè diumenge, aquest diumenge, s'encaten els concerts del cicle Sons de nit de Pollença.
2: Actuarà Roger Mas en format trio en el bari de Pollença i podeu comprar tiquets a tiquetip.com o a fonar.com.
0: I un mes de juliol també du un canvi d'horari, nou horari d'estiu al Centre de Turisme Ornitològic de la Gola.
1: Si han anunciat i que aquest mes de juliol podeu visitar el centre els dimarts i divendres de 9 del matí a 4 del cap vespre. Està obert ininterrompudament i ja mos avancen també que un mes que ve, el mes d'agost, el Centre de Turisme Ornitològic de la Gola estarà tancat.
0: I atenció també perquè Arrel Marina es preparen per la setmana que ve una gran diada amb activitats a Cala Sant Vicenç.
2: La jornada Arrelat serà divendres 10 de juliol a la Cala Sant Vicenç, com dèiem. A partir de les 5 hi haurà moltes activitats fins a les 8:30, quan acabaran amb un sopar a la fresca. Faran fotografia submarina, itineraris d'esnorkel, tallers de biodiversitat per infants i de pintura i sortides en barca. Les activitats són gratuïtes per a tothom i si no sou socis heu de comprar els tiquets de 10 euros per al sopar.
0: I anem a la informació esportiva. Recordem també que tota la preparació per al tercer campus d'estiu de bàsquet de Pollença.
1: Si recordem, aquest campus és del 6 al 10 d'aquest mes de juliol, és obert a tots els nins i nines a partir de 6 anys i fins a la categoria júnior. Les inscripcions trobareu l'enllaç a través de les seves xarxes socials. Són 5 dies intensos amb bàsquet, activitat, convivència i bon ambient de 9 i mitja del matí a 5 i mitja del capvespre, un campus que inclou cada dia el dinar, temps de piscina, jocs i dinàmiques en grup, combinats en sessions de pista per seguir aprenent i gaudint del bàsquet. Té uns preus de 250 general, 230 que ja són jugadors del Club Colònia Pollença, o 220 si s'apunten també germans.
0: I d'això és el bàsquet, però si parlant de rugby, els corsaris també faran escola d'estiu.
2: Se farà a la platja de la Gola, la zona del volei, tots els dilluns, dimecres i divendres, de 6 i mitja avui, per infants de partir de 6 anys, i és gratuït.
0: Més coses, recordant que estan obertes les inscripcions per al torneig de futbol 7, La Patrona.
1: Sí, el camp de futbol municipal de Pollença serà l'escenari d'aquest torneig de futbol 7 de La Patrona, que se disputa del 21 al 23 d'aquest mes de juliol i organitza Futbol Mallorca Tornejos. Els partits se jugaran de les 7 del capvespre a les 11 i mitja de la nit, amb una durada de 30 minuts cadascun. L'organització garanteix un mínim de 3 partits per equip i la inscripció té un cost de 240 euros per equip. Les places són limitades i estan subjectes a disponibilitat. A més, no hi ha límit de jugadors per equip. Les inscripcions se poden fer per telèfon al 699 70 48 17. 699 70 48 17. I pel que fa als premis, l'equip campió rebrà un premi en valor total de 1.250 euros, repartits en 600 euros en metàl·lic i 400 amb equipament personalitzat i 250 amb un sopar a la parra. El subcampió tindrà un premi de 240 euros, mentre que també se reconeixeran el millor porter i el màxim golejador amb un val de producte de Football Emotion. El torneig compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pollença i també diferents patrocinadors locals.
0: I d'arribar a les 9 i 23 minuts, abans de fer un repàs a les portades digitals, tenim informació d'una esquela amb el Martí Vilajaume. Martí Vilajaume, a l'edat de 79 anys, la vetlla és avui dimecres, entre les 10 i mitja i les 12 al cementeri de Pollença, i el funeral també avui a les 8 de l'hora baixa a l'església de la Mare de Déu dels Àngels.
4: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Anem-hi-do a repassar la portada digital de Diari de Mallorca. Avui encetant amb Perforant en la batllessa de Llucmajor després d'anunciar que no serà candidata del Partit Popular, diu, ha sigut la decisió més difícil de la meva vida política. Blinden amb una reixa al centre de salut de Sant Gotleu per evitar que hi pernoctin persones sense sostre. La Conselleria de Salut va instal·lar fa dues setmanes aquestes reixes a petició de la direcció de l'ambulatori davant un creixement d'un assentament a la mateixa edifici. En cultura, Pablo Alborán, sobre els canvis del seu concert a Palma, diu, ja estava assustat perquè no en tenia res. L'actuació del de Màlaga a l'11 de juliol s'ha traslladat al recinte de Son Fusterat, un lloc més còmode per al seu espectacle Global Tour KM0. L'odissea de més de 25 hores per tornar a Mallorca de Nerea Garcias, víctima de la companyia Welling, que li va demanar el retorn, el descompte de resident i la va deixar tirada. Arqueologia, l'Aljub de la Misericòrdia acollirà la primera exposició de les Fontanelles. La mostra s'inaugurarà al novembre i serà immersiva en projeccions audiovisuals, fusta en el terra que imitaran el celler d'una barca. En successos, dos guàrdies civils fora de servei rescaten un home a l'incendi d'un habitatge que a la Rajada. També Perforant, una sentència frustra el projecte d'ampliar l'espai verd de Sant Ferrer de Calvià. Una jutge anul·la la decisió municipal de quedar-se amb un solar sota la data falsa de que els propietaris havien ampliat el terreny. L'Estei no descarta una vaga a les Balears com les de València i Catalunya si Educació ignora les seves demandes. El sindicat supedita l'inici de les mobilitzacions, el recolzament dels docents, si la conselleria no escolta la taula reivindicativa, a un context marcat per la pèrdua del 23% del poder adquisitiu i el col·lapse per les ràtios. Balears s'ha reciclat més de 43.000 tones d'envasos el 2025, arribant així a una taxa superior al 76%. Més de 260 empreses de l'illa es van adherir a Ecoembes, gestionant 56.115 tones d'envasos gràcies a una xarxa de més de 13.000 contenidors. Xavier Balaguer, gerent d'Ecoembes a les Balears, diu la ciutadania pot estar tranquil·la de que els envasos que diposita els contenidors són reciclats. El responsable autonòmic de l'empresa assegura que els recipients depositats en els contenidors grocs i blaus són reciclats després d'un procés traçable i controlat. Així mateix, manifesta que el desafiament del turisme a les illes requereix conscienciar els visitants sobre l'ús responsable de les instal·lacions i el respecte a l'entorn per mantenir els nivells de reciclatge. Calvià compra 11 locals obsolets de Magaluf per esbocar-los i obrir un aparcament. Rafa Nadal desvetlla que desdijuna els dilluns. Diu, normalment menjo una torrada amb anxova. Més titulars amb futbol al Palma Futsal. Del Palma Futsal a viure el somni d'un mundial com a fisioterapeuta de Senegal. Mai m'ho hagués imaginat, ho diu Aitor Vicente, fisioterapeuta i preparador físic personal del jugador internacional Sadio Mané. Va viure gairebé 10 anys a Mallorca, van guanyar dues Champions i una Intercontinental amb el conjunt mallorquí de futbol sala. I un darrer titular, els alumnes de l'IES Mossèn Alcover podran compaginar els estudis musicals amb el Conservatori de Manacor.
1: Repassam ara titulars del diari digitals Ara Balears. Trobam a portada la vaga de metges a les Balears, un conflicte laboral o una lluita política. L'aturada ha deixat més de 86.000 consultes i proves cancel·lades i ha obert un torcebràs entre el col·lectiu mèdic, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes. També veïns i el GOP duen als tribunals el trasllat de FEMS. No té ni cap ni peus, dur-los Eivissa cap aquí, diuen. Diverses associacions consideren un despropòsit el conveni entre el Consell de Mallorca i el d'Eivissa. Un mosquit és molt més perillós que un tauró, diu Marco Magatsu, biòleg marí. Menorca i l'art global. Així es consolida el rumb cultural de l'illa. Hauser i Wirth, des de l'illa del Rei, obre la sisena temporada a Menorca amb una exposició ideada pel nord-americà Rashid Johnson i participada per 28 artistes a la recerca de trobar el camí enmig de la desorientació col·lectiva. També Grande, Kuhn i Marc entra al llistat dels grans morosos d'Hisenda a les Balears. L'exdirigent del Mallorca encapçala la llista balear de deutors amb el fisc, on també figuren el magnat immobiliari Matías Kuhn i un net del fundador de la banca Marc. Les aules cremen i els docents també alerten d'una crisi sense precedents a l'escola pública. El sindicat exigeix reduir la burocràcia i les ràtios, reforçar la inclusió, recuperar poder adquisitiu i retirar el pla de segregació lingüística i no descarta mobilitzacions. I Galmés ha ocultat durant gairebé un any l'expedient dels residus d'Eivissa a l'oposició. La normativa estableix que disposen d'un termini de fins a 5 dies des de que un altre partit sol·liciti informació. I una entrevista a Toni Orrà, que l'Ara Balears, el mallorquí és molt més que dir però al final de les oracions i menjar pa amb oli, l'historiador i creador de contingut. I els veïns de Pere Grau denuncien la proliferació de cotxes abandonats. La plataforma Ciutadana assegura que l'inacció municipal agreuja la manca d'aparcament i la degradació de l'espai públic. L'Ajuntament respon a Orgull Jonguet. Diuen, no s'han presentat a la convocatòria. Cort sosté que el suport logístic i tècnic de la festa continua sent el mateix que de les edicions anteriors. Identifiquen 82 dofins mulars diferents a les aigües de Cabrera per primera vegada. Una investigació de més de 2 anys conclou que una part de la població és resident. Confirma que Cabrera és un dels entorns marins més silenciosos de les Balears. També Negueruela es presenta com a candidat a la batllia de Palma. Em sent amb força per transformar la ciutat. L'actual secretari general dels socialistes de Palma anuncia la seva candidatura amb un vídeo a les xarxes socials en què un Jonguet simbolitza els principals reptes de la ciutat. La revista Manacorina que va irritar Franco i va acabar convertida en un equip de futbol històric. Quan el franquisme va voler silenciar el forat, sense saber-ho, en va crear la llegenda. També Simonet neda el trenc per negar la desprotecció i les xarxes responen. Per molt que es vesteixi d'ecologista, no ens engana. El conseller d'Agricultura assegura que el decret no es protegeix el parc natural del trenc, però el vídeo genera una allau de reaccions i acusacions a les xarxes. I troben també a Mallorca un cranc de fa 35 milions d'anys desconegut fins ara a la península Ibèrica. La descoberta, feta a Randa, al municipi d'Algaida, és el primer registre d'un crustaci d'aquesta antiguitat a les Balears i aporta noves pistes sobre la fauna que habitava l'antiga mar tropical que cobria l'arxipèlag. D'altres notícies també, Junya Ishigami diu el millor serà que la Sagrada Família no l'acabin mai. També Rosalia i el peatge de la vida de gira musical, diu construir casa teva i destruir-la constantment. També més planes a nivell nacional, els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic declaren que estava en xoc i bloquejat. I en quant a cinema, a l'Amèrica Profunda tot s'hi val per sobreviure. Això és un reportatge que podeu trobar a l'Ara Balears.
2: I per acabar, fem un repàs a l'edició digital del diari Última Hora de Mobilitat. Parla aquest rotatiu, diu l'ampliació del tercer anell de l'Hora de Palma s'iniciarà a finals d'aquest any. Veïns de Pere Grau demanen la posada en marxa immediata de la nova zona blava al barri per evitar l'abandonament de cotxes. De fet, Flipau, en Pere Grau, reclamava aquesta ampliació de la zona blava davant aquesta proliferació de cotxes abandonats. Abone judicialitza les llicències d'activitat no permanent i en demana la suspensió cautelar. Els jutges endureixen el control sobre els grans concerts i festivals pel soroll i les llicències. En clau de successos, 6 condemnats per torturar a un home amb discapacitat i tatuar-li un penis a la cara. Els acusats accepten 5 mesos de presó cada un i multes que pugen a 1.450 euros. Aquests fets van ocórrer al principi del mes de març de l'any 2021 a Manacor. d'emergència habitacional, diversos titulars. Cort crearà un co-living a l'antiga presó per a metges, policies i investigadors, un titular que ja es publicava ahir a la premsa. I reaccions. Llogateres de Mallorca rebutgen aquesta reforma, diuen que és elitista només per a sanitaris, policies i investigadors. Un projecte, aquest col·living de la presó de Palma, que publica en aquesta edició del diari, del diari Última Hora Digital, diferents imatges. I Urbanisme aprova un col·living també a la platja de Palma en 32 estades per a 72 persones. Més titulars. Inseguretat ciutadana explica amb un vídeo que és rotatiu com actuen de manera impune els carteristes a la platja de Palma. Un jutge rebutja que uns veïns de Son Ferrer ocupessin sòl municipal. I el testimoni en primera persona de com un segon te canvia tota la vida. Max Demann, el jove futbolista alemany que es va trencar el coll a una piscina d'hotel a Mallorca. Entrevista a Margalida Miró, el diari Última Hora, diu: la meva càtedra és el reflex d'una lluita col·lectiva per trencar sostres de vidre. Més per Palma i Adelante Andalucía comparteixen propostes contra l'especulació. L'aclamat pilot mallorquí que va salvar el passatge en direcció a Venezuela destaca que si haguessin baixat era una desgràcia segura. Cerquen una dona desapareguda a Palma des de dia 24 de juny passat. Una jutgessa deixa en llibertat dos dels joves empresonats per una onada de robatoris a cases de Mallorca. Una anàlisi que fa el diari Última Hora de què està passant en les festes populars de Palma.

0: S'enfonsa el sostre d'un habitatge a la barriada de Son Espanyolet. Un grup de joves apunyala i clava una pallissa a dos nois després de robar-los 100 euros a Muro. Hisenda, més de 50 empreses de les Illes apareixen al llistat de morosos d'Hisenda. Entrevista a Pablo Alborán, que acollirà dia 11 de juliol el renéixer musical del popular cantant de Màlaga en el recinte de Son Fustre, diu gaudir de les coses és una obsessió que sempre he tingut. I acabant fent un repàs als esports, el Depor està una passa de fitxar Leo Román per 9 milions. El Real Madrid-Barcelona a l'estadi Santiago Bernabéu serà a 4 jornades de la final. Ja està previst per dia 9 de maig de l'any 2027 aquest partit. I anem a parlar del Mundial 2026. L'eficàcia de Haaland envia a Noruega 8 anys de final. Quiñones i Jiménez posen a Mèxic a 8 anys a l'espera de la terra que s'ha d'enfrontar al Congo. I Mbappé, a justícia a Suècia i se cita 8 anys en Paraguai. També publica ja avui el diari Última Hora l'horari a bon veure l'Espanya. Àustria, la selecció espanyola, juga el seu primer partit d'eliminatoris i vol aconseguir passar 8 anys de final, on podria creuar-se en Portugal o Croàcia. I el partit serà aquest dijous, demà dijous 2 de juliol, a partir de les 9 de vespre al Sofia Stadium de Los Angeles, i es podrà veure a través de Dant i la 1. 9:39, ara ja tot seguit, mon anam a fer un repàs al temps.
1: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: I de quan falten 20 minuts per arribar a les 10 del matí, fem un repàs a la meteorologia. Avui, però és que tindrem molt de sol de matí, a l'interior de Mallorca un creixement de nívols al capvespre i fins i tot a l'interior hi ha possibilitat de pluges locals, un vent moderat de tramuntana en el sector de Menorca i forta meló a la costa esposada. Us avancen una lleu, però baixada de temperatura. La màxima està entre 29 i 34 graus. I de com va passar ahir, nívols d'evolució a l'interior de Mallorca, en tornar al migdia, en qualque ruixat local a primera hora de cap vespre, restes de tramuntana a Menorca. Anem a veure com tenim aquesta previsió aquí pollensa, que en principi s'anuncia un bon sol per la jornada d'avui, tot i que aquesta matinada de demà dijous, s'anuncia amb un 60% de probabilitat precipitacions, unes precipitacions que ja haurien acabat a les 6 de matí de demà i la jornada s'estiraria amb un bon sol, que és el que tindrem a la resta de setmana. Pel que fa a les temperatures mínimes altes, 22 graus de temperatura mínima, la màxima avui, segons l'Agència Estatal de Meteorologia aquí a Pollença, podria arribar als 34 graus, 33, demà dijous, divendres i cap de setmana tornant a recuperar aquests 34 graus de màxima. Pel que fa a les alertes, demà vos avançam que s'activarà alerta groga a les 10 d'un matí per fenòmens costaners, una alerta entre les 10 d'un matí i les 6 d'un cap vespre per un onatge en un nord de l'illa, a la zona de Pollença, de 2 metres, principalment mar de fons. I de, així tenim les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia. I ara anem a conèixer quines dades tenim en aquests moments a les nostres estacions. La temperatura a l'estació de Calvari ara ja és de 29,5 graus. La baixa ha estat de 24,2, no han davallat d'aquesta temperatura, i això era quan faltaven uns 15 minuts per les 7 de matí. 24,2 ha estat la mínima d'avui. Ara, com dèiem, estàvem a 29 graus i mig, un vent que està entrant de nord-oest en aquests moments de Gregal, de Mestral, i ho fa amb una intensitat de 11,3 km per hora, una humitat baixa, el 39%, i el baròmetre a 1020,3 hectopascals. I d'uns termòmetres ben enfilats, també vos informam que l'estació de Camp Pontico ara mateix ja hi ha 31 graus. A la de la Serell, 28,6. I anem a veure les dades que tenim en un moll. La temperatura en aquesta hora sempre és més baixa, vorera de mar, 28 graus en aquests moments, però la mínima ha estat ben alta. Nits tropicals al port de Pollença amb 26,1 grau, la temperatura més baixa. El vent està entrant també de mestral en un moll, ho fa més suau en aquestes hores, 3,5 km per hora, una pressió atmosfèrica de 1.019,3 hectopascals i una humitat al 70%. I ara, per acabar, fem un repàs a la situació marítima. Vos hem avançat que demà sí que s'activarà alerta groga per fenòmens costaners. I avui tenim vent de component nord de força 2 a 3 durant el dematí, rolant a oest i nord-oest durant la capvespre. L'estat de la mar marejol augmentant a maró al llarg de la jornada. Com dèiem, avui no hi ha avisos marítims en aquesta zona. Una jornada que començarà amb mar relativament tranquil·la, amb una intensificació de vent de tramuntana gregal a partir d'un migdia, el que provocarà un augment de l'onatge. I d'arribar a les 9:44 minuts, ara tot seguit hem de conèixer curiositats d'un primer de juliol.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
0: I de primer de juliol, qui fa festa avui, Bruno? Aquí hem de felicitar.
2: I ara cercàvem a Anna Maria, perque n'hi ha un parell, però bé, com ha destacat tenim Sant Aron, Sant Juli i Sandcast, això serien els Sants d'avui, que han de dir també que aquesta secció a partir de dilluns canviarà.
0: No, com ja tindrem una cosa més fresqueta.
2: Sí, no, no sé molt bé com ho farem, però no, no sé si diran santoral, d'efemèries, però bé, canviarà.
0: I que també mos podeu fer propostes, si vos fa gana sentir qualque cosa tan concreta en aquesta primera hora d'un de matí, no sé, mos ho podeu fer arribar.
2: Sí, sí, això sempre estem oberts a propostes, però bé, hem de comentar dies internacionals. Per exemple, avui és el dia internacional del reggae, no? Se celebra cada primer de juliol d'aquest estil de música que va sorgir de l'illa del Carib de Jamaica i que s'ha fet universal per la capacitat que tenen aquests ritmes d'inspirar, no? I donar aquest bon rotllo que transmet qualsevol cançó. Idò, quan sentim reggae, se'ns ve en el cap en Bob Marley, no? Que és un músic que va deixar obres per l'història, que després escoltarem, i que va popularitzar la música reggae a tot el món. Però és molt més que en Bob Marley. Hi ha artistes com Dennis Brown, Prince Buster, Desmond Dekker, Jackie Mito, i a les noves generacions també que hi ha moltíssims d'artistes. I va bé, aquesta...

0: dit, poc a dir, no? se fa avui, aquest dia internacional, i també és...
1: De l'acudit.
0: De l'acudit, sí.
1: No en sap cap, ara em sap on contaries un.
0: Jo, és que no... Això s'ha d'improvisar, sí, sí, si el fas, i no ets humorista, no queda...
1: No, hi ha gent que té molta gràcia, molta memòria.
0: Sí, sí, sí. I també avui és un dia internacional de la fruita, així que si no mengeu fruita, no fa falta que mengeu, però bé, ja sabeu que avui és un dia internacional, per almenys. I res, això són udis internacionals d'avui, i podem passar directament a l'efemèride musical, perquè efemèrides històriques tampoc és que n'hi hagi moltes, però bé, escoltarem una cançó, com deia, abans de dir que en Bob Marley era un màxim exponent, que n'hi ha molt d'altres, però hem d'escoltar una cançó d'en Bob Marley, i és aquesta de Shot the Sheriff, que després s'ha versionat per moltíssima gent i és un himne del reggae.

0: les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
1: I de tenim 8 minuts per repassar l'agenda d'aquesta setmana, començant, com sempre, amb les informacions d'interès general. I tornem a recordar que ja la setmana que ve el Pollença Rock, dia 7 de juliol, fora de Sembrat i Sau, dia 8, a més, que si teniu entrada o n'heu d'adquirir una, hi ha aquesta promoció de 2x1, de contactar l'àrea de cultura, i com dèiem, actuaran pel de Gall i els amics de les arts. Les entrades a codetickets.com.
2: Més coses, també penseu que se venen les entrades per a concerts del Festival de Pollença, que hi ha importants descomptes i també abonaments. Les podeu comprar al web del festival o a l'oficina en el claustre del convent.
3: I ja és d'aquí res aquesta cursa marinera, dia 11 de juliol, se farà a les 9 en el port de Pollença. Us podeu inscriure a elitechip.net. Són 5 euros, si voleu jugar al xip 2 euros més. Hi haurà premis, sorteig i regals per tots els participants.
1: Llavors recordem els concerts de música al carrer, que són sempre a les 8:30. Avui n'hi ha dos, una a la plaça Major, l'actuació de Lolo a la plaça Major, en un moll en un carrer ponent Spicy Lovers, divendres a baix de l'Ajuntament Tramuntana Gitsi, i diumenge davant l'oficina de turisme d'un moll, Cuervos Hermanos.
2: I més coses, recordem que hi ha campanya de donació de sang aquest mes de juliol, encara falta un poquet, però ja us ho avançant per si voleu demanar hora, el dia 24 de juliol en un PAC de Pollença, de 4:30 a 9. Podeu reservar la franja horària que us vagi més bé a donasang.org.
3: I el 21, 22, 23, 28 i 29 de juliol, el grup Poència Teatre representarà l'obra teatral Després de la desgràcia i 30 anys després de la seva estrena. Serà a les 9:30 en un claustre d'un convent. Podeu comprar les entrades a tiquetip.com i a l'oficina de cultura, de dimarts a dissabte de 9 a 2.
1: Bé, per tiquets de la Festa del Soci, hi era el darrer dia per recollir-los, però el que vos volen recordar és que si els teniu, això és dissabte, dia 4 de juliol, a les 9 de vespre, i heu de pensar, com sempre, dur plat i coberts.
2: Anem ja a l'agenda cultural amb les activitats d'aquesta setmana. Demà dijous hi ha una conferència. És l'antiga ciutat de Pollència, 100 anys d'excavacions arqueològiques. És a càrrec del professor, investigador i catedràtic d'arqueologia Miquel Àngel Cau Antiveros. Serà a Cal Llobera a les 8.
3: I divendres serà l'Orgull a Pollença, començant per un petit orgull per infants a les 7 a la plaça de Ports, del Port de Pollença, actuarà en Toc i Pam. A les 8 sortirà el Cercavila en Dimonis, Cada Bou i Batullença. I va bé, després continuarà la plaça Miquel Catjong. A les 8:30 se presentarà l'acte. A les 9 se llegirà Pregó, el llegirà en Jaume Paeres. A les 9:30 actuarà Mississa McQueen. A les 9:45 l'artista en Dani. A les 10 hi haurà actuacions de les vedets Lolita Caos i Rosita Forcell. A les 10:30 cantaran a Marta Ferrer. I a les 11 en Pep Noguera actuarà com a DJ.
1: I d'aquest tercer orgull és divendres. Anem a veure que tenim dissabte, que s'inaugura la instal·lació d'estiu a l'Iglesia del Convent de Sant Domingo a Natureza, d'Albano Alfonso, a les 8, una exposició que es podrà veure fins dia 25 d'octubre.
2: I anem a diumenge, perquè en un migdia, a les 12, a Can Llobera, hi ha una presentació de llibre. És Lirios Niveos i Almas Azabache, escrit per Maria Magdalena Martorell. Presentarà l'acte de Magdalena Mayans.
3: I diumenge hi ha el concert de Sons de Nit. Actuarà Roger Mas en format trio en un calvari de Pollença. Podeu comprar tiquets a tiquetip.com o fonar.com.
1: També recordar que en un museu trobau l'exposició La recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. És una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. I també tenim una exposició en un moll que es pot visitar.
2: Exacte, una exposició fotogràfica que s'hi diu Un moll 20x20. Són 20 fotografies de 20 fotògrafs d'aquí que mostren la seva visió d'un moll. És a l'Associació de Veïns de Port de Pollença.
1: I mos ha sobrat temps, no m'ho puc creure.
2: No pot ser mai.
3: Mira, si vols posar una altra cançó, hi ha una efemèride musical avui d'U Beatles, aprofitant que ja m'ha quedat poc per veure cançons.
2: Ja no podia més,
1: Ai, U Beatles. Bé, mirarem si la tenim a l'ordenador, perquè després ja posarem el bolletí. Quina?
3: És la cançó de She Loves You, que se va gravar un dia com avui, que és el primer àlbum d'U Beatles, i res, és una de les cançons més icòniques d'aquest grup, i no sé si mos donarà temps d'escoltar-la, Joana.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9.
1: IB3 Ràdio, les notícies de les 10.
2: Bon dia. Les Balears tornen a liderar les xifres turístiques. El passat mes de maig, l'arxipèlag va rebre més de 2.120.000 viatgers, fet que suposa un increment del 5,4% respecte a l'any anterior. Segons les dades publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística, les pernoctacions totals a hotels, apartaments i càmpings varen fregar els 10 milions.
3: A més, les Balears s'han convertit en la destinació preferida de tot l'estat pel que fa al turisme rural. Durant el maig es van registrar gairebé 200.000 pernoctacions en aquest tipus d'allotjaments, un 12% més que l'any passat, assolint un grau d'ocupació més alt d'Espanya en els agroturismes, amb més de 53% de les places plenes.
2: Seguim parlant de turisme perquè a poques setmanes per la manifestació convocada per la plataforma Menys Turisme Més Vida del 26 de juliol contra la massificació turística a les Balears, avui la Federació Hotelera de Mallorca ha admès que encara falta feina en la gestió de la destinació.
3: Posa l'exemple de la crisi de l'habitatge i la mobilitat. La vicepresidenta de la Federació, Maria José Aguiló, ha reclamat en una entrevista a l'Informatiu Matí respecte als manifestants i espera que no es torni a repetir episodis, diu, incòmodes per als turistes com en passades protestes.
4: I aquí sí que crec que s'ha encetat un camí i que s'ha de continuar i s'ha d'intensificar perquè se pugui gestionar millor el destí i que puguen tenir una convivència favorable i equilibrada entre tots.
2: Sobre la catàstrofe a Veneçuela, Exteriors eleva a 26 els espanyols morts i a 150 els desapareguts pels sismes de la setmana passada. A més, 11 espanyols més continuen davall les runes. Espanya ha anunciat que enviarà una nova ajuda de 300.000 euros per a material de refugi, sumat al desplegament d'un hospital de campanya amb 90 professionals mèdics.
3: Precisament avui dimecres aterrarà a Madrid un vol de repatriació amb 130 passatgers, entre ells 92 espanyols. El Ministeri recorda que els telèfons d'emergència de l'ambaixada continuen operatius i demana col·laboració ciutadana per localitzar qualsevol familiar amb qui encara no s'hagi pogut contactar. A Veneçuela, el balanç total ja frega els 2.000 morts i els 11.000 ferits. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha acomiadat avui l'equip mèdic que parteix des de Madrid cap al país caribeny.
5: España, el pueblo español, está al lado del pueblo hermano de Venezuela y lo va a estar tanto tiempo como sea necesario. Lo estuvimos en los primeros momentos con los rescatistas, lo estamos en estos momentos con vosotros. 90 mujeres y hombres que vais a ocuparos de ese hospital de campaña, ese equipo START, que representáis lo mejor de nuestra sanidad y lo mejor de la solidaridad española.
2: Mentrestant, l'accident d'un autocar a Lleida ha deixat 35 ferits, 4 de molt greus. El vehicle ha xocat contra una façana al centre de la ciutat. Al lloc dels fets hi ha també 12 unitats del SEM i un equip de psicòlegs, així com efectius dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana.
3: Segons el sistema d'emergències mèdiques, els 4 en estat crític i 6 en estat menys greu s'han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de la ciutat lleidatana. Per motius que encara es desconeixen, ha perdut el control.
2: I avui entra en vigor l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units que permetrà exportar al país nord-americà els béns industrials lliures d'aranzels. Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
1: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet www.radiopollença.com.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Encetem aquesta segona hora, aquest segon bloc del Fil per Randa d'avui, parlant ja d'una proposta per al cap de setmana, o més ben dit, per tot l'estiu. Mireu, aquest dissabte a les 8 del vespre s'inaugura la instal·lació d'estiu a l'església del convent de Sant Domingo amb A Natureza, una proposta de l'artista brasiler Albano Afonso, comissariada per Jackie Herbst, que es podrà visitar fins al 25 d'octubre. És la proposta que ens presenta un museu per aquest estiu, allà a l'Iglesia del Convent, a més, en col·laboració enguany amb el Baluart, una mostra que, per lo que sabem, perquè no l'hem vista, i ara encara no han tingut aquesta sort i do de poder-la ja veure i viure en primera persona, però és una mostra que convida el públic a redescobrir-se a través de la nostra relació amb la natura, a través de la llum, sobretot. I és que Abano va néixer a São Paulo el 64 i fa més de 3 dècades que investiga la llum com a matèria artística a través d'instal·lacions, fotografies, projeccions, escultura, explora la llum, el temps i el moviment. I avui conversarem sobre aquesta proposta que convertirà l'Iglesia del Convent en un espai on art i natura dialogaran i descobrirem què hi ha darrere de la proposta en concret, A Natureza, i també de l'univers creatiu de Albano Afonso. Mireu, per comentar-ho, descobrir-ho una miqueta més, mos acompanyen director del museu, Andreu Aguiló, bon dia.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Ben acompanyat de qui millor em us pot explicar, us unis,
1: sí,
0: que us poden explicar
1: avui
0: la proposta.
1: Avui duim el moll de l'os.
0: Exacte, que és el mateix artista, Albano Afonso, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Bienvenido.
2: Gracias.
0: I la comissària, na Jackie Herbst. Jackie, benvinguda, benvinguda també.
3: Hola, bon dia.
0: Com va?
3: Molt bé.
0: Molt bé, ara d'aquí una estoneta i canviaré un poquet de castellà perquè el Bano mos pugui entendre també un poquet més, però Andreu, el primer que volíem saber és aquesta novetat d'enguany és aquesta relació entre un museu, aquesta proposta concreta i un baluart.
1: Sí, això ha estat... Enguany hem encetat un meló, que jo crec que... Espero que sigui un meló que pugui servir i que pugui allargar-se en el temps, perquè va venir molt bé. Hi ha molt bona sintonia entre el Museu de Pollença i es Baluart, des de que el dirigeix en David Barro. I va ser una mica així ja pensat, perquè el Baluart té una proposta que va fer, supos que deu fer cap allà un any, que és la Biennal B. I la Biennal B realment és un projecte ambiciós a llarg termini que intenta posar en contacte les propostes artístiques d'artistes i artesans de Mallorca, en totes les disciplines que us pugueu imaginar dels artesans, no? Ferrers, vidriers, gent que fa coses d'espart, etc. I la idea és que també sortís una mica de dins les parets del Baluart i anàs a diferents altres espais expositius, no? I clar, nosaltres com a espai expositiu que som, perquè es Baluart és el museu de referència, es Baluart, però nosaltres jo crec que som de la part forana realment el centre expositiu de referència, vull dir, som segurament el centre expositiu més important de Mallorca. I va sortir la proposta de que realment féssim una col·laboració que una col·laboració a nivell de producció i a nivell de creació de tota aquesta de la nostra tradició, ja, perquè de fet penseu que ja fa 27 anys que fem instal·lacions, vull dir que es diu ràpid, però en aquest cas d'alguna manera nosaltres lideram un projecte que ens va molt bé que realment es Baluart col·labori amb nosaltres, i és el que mos aporta, de fet, el propi artista i la comissària, que això ja són coses que va aportant es Baluart en aquesta col·laboració.
0: Uh-huh. Tu deies, centre expositiu de referència a la part forana, concretament amb la instal·lació, la proposta d'estiu de l'Iglesia del Convent, parles de ja de més de 27 anys, jo crec que ja ho pollen, si ens entenem perfectament. O no ho sé. L'entenem, l'importància d'aquesta exposició?
1: Jo ja fa un parell d'anys que en la presentació, quan dono la benvinguda a la presentació dels... i la benvinguda a tota la gent que ve a l'inauguració, ja vaig parlar de que les exposicions de l'estiu eren les raretes, no? Vull dir, perquè com que sempre està allà en l'ambient una mica de dir, bueno, clar, ara hem fet l'exposició, vam fer aquest estiu, aquest hivern, l'exposició de fotografia d'en Javier Inés, després hem fet la gran exposició d'Escavall Bernat, molt ben rebuda, però des del 99 estem fent sempre a l'estiu una proposta d'instal·lació. Vull dir que la gran diferència entre casa amb aquestes exposicions és que nosaltres cedim l'espai a un artista perquè d'alguna manera intervengui, i això des del Duchamp més o menys se diu instal·lació. Vull dir, no és una exposició també, però és més aviat una instal·lació. I en aquest sentit, de manera no interrompuda, hem anat fent sempre propostes i tenim un currículum, vull dir, sense voler o volent, però tenim realment un currículum d'artistes molt important que han passat per l'església. Vull dir, artistes que ara mateix seria impossible que passassin, com en Jaume Plensa o, bueno, en Bill Viola, perquè veure, ja és mort, però una Rebecca Horn, Miquel Navarro, molta de gent. I realment som un... és una exposició de referència dins la història, dins la tota la història cultural d'art a l'estiu. Vull dir, a més, per número de visitants, també ho som, en aquest sentit. Vull dir, està a la part forana, està molt lluny de Palma, Pollença, però realment tenim unes xifres de visitants que sempre ronden els 20.000, 25, fins i tot l'any passat vam arribar a 30.000 en l'exposició d'en Rafa Fortosa, que són unes xifres que realment són importants. Vull dir, i en aquest sentit, jo crec que nosaltres som el centre expositiu més important de Mallorca.
0: Clar, que ho digui, el mateix director del museu és una cosa, Andreu, però Jackie, com se veu des de fora?
2: No, estic totalment d'acord, sí, totalment, perquè bueno, des de sempre la programació que han plantejat, sobretot a les exposicions d'estiu aquí en el convent de Sant Domingo, sempre ha estat un hito, no?, a la agenda cultural de Mallorca sencera. Llavors sí que sempre tenim un ull a el que se fa aquí.
0: Bé, convidar enguany en Albano era proposta d'esvaluar del museu conjunta. Com ha estat? Per què en Albano?
2: Bueno, pues nosaltres des de... Bueno, jo soc cap d'exposicions en el Museu d'Esbaluart i a part també som la comissària d'aquesta exposició, i Nalbano presentava una oportunitat per, dins aquest marc de Bienalbe, ens donava l'oportunitat de presentar una col·laboració molt específica, en aquest cas ha estat amb els vidres de Guardiola, i ens han donat l'oportunitat de generar aquesta xarxa, aquesta col·laboració entre el Museu de Pollença i la feina de Nalbano. Com deies, Nalbano fa aquestes col·laboracions, fa aquest treball a partir de llum i de l'exploració de llum, i el vidre, l'església, el llum, crec que donava una oportunitat bastant interessant, no?, per mostrar en aquesta exposició, en aquesta oportunitat.
0: Idò, anem a veure Anna Touré. Anna Touré, és que m'acosta dir-ho, perquè me surt en mallorquí o en castellà.
1: Pot dir en castellà, la naturaleza.
0: La naturaleza, o sí. A natureza. Albano, perdona, hablamos de ti, como si no estuvieses aquí. Cambiamos de idioma, otra vez, así nos entiendes. Bueno... ¿Cómo te llega a ti esta invitación, esta propuesta para un proyecto dentro de una iglesia en el norte de Mallorca?
3: Sí, fue una...
0: creo que tienes el micrófono apagado, ¿puede ser? A ver.
1: No, lo tenías encendido.
0: Estaba encendido, pues mira, no te escuchábamos muy bien. A ver, ¿ahora?
3: ¿Ahora está bien?
0: Ahora sí, sí. Ah, debe haber fallado un momentito.
3: Sí, para mí fue una maravilla porque es como un sueño poder hacer un trabajo en una iglesia. En verdade, esta é a minha quarta exposição em uma igreja. Já he hecho em Brasil, uma numa pequenita, em Portugal, uma ermida. Em Santiago de Compostela, he hecho um projeto com o David Barro. E esta é a quarta. Mas esta, creio que é a mais. Para mim, creio que depois de 3 experiências em trabalhar em uma igreja, esta, creio que é que o trabalho se quedou no melhor. Porque a igreja é um espaço muito, muito carregado, muito bonito, que necessita muitas coisas para... Já era uma obra de arte, não? Então, tem que jogar com isto, com o espaço, não? Entonces tiene que hacer un diálogo entre mi trabajo y lo y la presencia de la iglesia, que es una ya es una instalación por sí sola, ¿no? Y esta iglesia es magnífica, entonces tiene todo, além de más tiene toda esta historia de grandes exposiciones que ya he pasado. Entonces tiene como siempre para nosotros artistas, miramos siempre los otros artistas. Tenemos los artistas, tienen los otros artistas como referencia. Entonces siempre miras lo que el otro ha hecho. Oh, qué maravilla, cómo ha solucionado en este espacio, ¿no? Entonces esto siempre intenta hacer lo mejor que puedes para se quedar en igualdad con los otros artistas y con el espacio en sí, que es fenomenal. Entonces, cuando me invitaron, me quedé muy contento. Año pasado, he visitado la iglesia. Ahí ya estaba mucho más contento en mirar el espacio, porque es fenomenal. Entonces, y pude trabajar con el equipo, con Ferran, con Andreu, que es fantástico también, todo. Entonces ya está casi todo listo y estoy muy contento. Sí.
0: Y Jackie, ¿cómo funciona? Ya tenemos el artista, sabemos su manera de trabajar, ya sí. Tenemos el espacio y, bueno, y ¿por dónde, qué camino cogemos, no?
2: Bueno, como ha dicho Álvaro, él estuvo visitando el año pasado el museo, vio el espacio, planteó también dentro de su trabajo las posibilidades que podíamos ofrecer y como he comentado antes, el interés que tiene hacia la luz derivó muy claramente la vía de la colaboración que nos interesaba sí. Plantear, y en este caso era con el vidrio, que al final también tienen este interés, ¿no? en captar la luz y en transformarla de alguna forma, y los mejores los mejores artesanos trabajando el cristal artesano en mayor caso son los de vidrios Gordiola. Entonces también planteamos una visita a los talleres, nos recibieron ahí muy amablemente, nos enseñaron cómo trabajaban, nos enseñaron sí. También el museo, ¿no? Que tienen de vidrio, que es muy interesante. Y creo que a partir de allí ya surgió como el diálogo entre Albano, David Barro, el director del museo, con quien también había trabajado anteriormente, y conmigo, de ver qué piezas eran las más idóneas para dialogar con el espacio, sobre todo para transformarlo a partir de la luz, que creo que es muy interesante. Y han sido pues casi menos de un año, pero casi siete meses de trabajo, de ver todas las oportunidades que se planteaban a nivel formal, a nivel estructural, a nivel presupuestario, por supuesto. Y nada, ha sido muy emocionante, la verdad, y tenemos sí. Muchas ganas. Estamos ya ultimando los últimos detalles que nos quedan. Han sido casi una semana de montaje. Y nada, con muchas ganas de daros la bienvenida a todos el sábado para visitarlo.
1: Perdón, un sí. Paréntesis. He de decir que ha sido una semana de montaje muy tranquila. Es decir, pero claro, cuando yo ya llevo muchas exposiciones en la iglesia, instalaciones, y realmente Albano es una persona que transmite tranquilidad, y el tiempo sucede y fluye de una manera como muy, muy, muy pacífica, muy lenta, muy feliz. Quiere decir que esto para los que estamos en la barrera de que tenemos que inaugurar el sábado, etcétera, etcétera, yo estoy como si no estuviera, o sea, es una novedad la tranquilidad que yo tengo esta semana, y quería decirlo, porque es que realmente es importante. Yo el otro día también lo hablaba con Ferran colabora con temas técnicos, como casi siempre. Y yo se lo dije, no estás muy tranquilo. Tal. Y me dice, sí, no, es que Albano es como una base d'oli, que deim en català, no? Mallorquí. És tot una base d'oli. I jo vaig passant a l'iglesia i dic, què tal? Albano diu, ah, muy bien, muy bien. I dic, hòstia, i no hi ha nada colgado todavía. però amb una deixona, i amb una... És una persona molt agradable, molt, molt... Això, a part de tranquil·la, és que realment els problemes no n'hi ha, van sorgint, i en el cas d'anar a Jackie, evidentment, que és cap de muntatges, d'exposicions, també, evidentment, és una bon professional, i que no... Però jo he de dir la felicitat que m'ha dado hasta ahora la propuesta de Albano ha sido en forma de tranquil·litat. ¿no?
0: A ver, es que no sé, yo no me imagino, hacer un baño de bosque con estrés.
2: En sí. Absoluto.
0: No, la propuesta debe tener algo que ver, no solo la persona, evidentemente, sí. O todo está relacionado, ¿no?
1: Sí.
0: Porque lo que nos propones tú es meternos de lleno en la naturaleza, en este baño de bosque. ¿Será así? A ver, ¿qué nos puedes avanzar? Al margen de esta colaboración, ¿no? Del cristal, de la luz, ¿tú quieres que tengamos esta sensación de que entramos en esta tranquilidad de, sí, un bosque, estos claroscuros?
3: Sí, que hay una cosa también que este de la iglesia, ¿no? Porque fue muy... Porque una parte de las obras ya estaban... Hay como... Hay la parte de la fotografía, que es la inmersión en la naturaleza, que esto hay trabajado en Brasil, que es una cosa que hace sobre la fotografía, que es como... Es un trabajo que tarda como 3 años para hacer y tiene como más de 2000 capas de layers de trabajo. Es una alucinación para hacer esto en ordenador, entonces tiene que tener una cosa que... Y me gusta mucho que es casi como una meditación que me queda allí como dibujando en ordenador. Y hay otra parte que son la parte de los móviles, ¿no? Que é a parte humana, vamos dizer, da exposição. Então, uma parte já estava lista e trabalhei como ano passado visitamos Guardiola e aí visto como o que fazia. Então, com isso em mente, aí trabalhado com cristais, com pedras de quartzo, em verdade. E tudo isto como parte da cristalização, que chamam esta de naturaleza dibujada como cristalização da paisagem. ¿Comprendes?
0: Explicadme, que yo no lo he visto. Yo voy intuyendo cosas, pero
3: sí, será
0: no
3: una,
0: lo he visto.
3: Sí, será una sorpresa. Que es cristalización como lo cristal que se forma en la naturaleza, hace eso en ordenador, en relación con la imagen fotográfica. Entonces, y hay los móviles también, los cristales de cuarzo. Y fomos ahora, volvemos a Guardiola, cogemos unas piezas. Entonces pasaba como 14 horas en la iglesia pegando estos, haciendo nuevas piezas con las piezas de Guardiola, con mis piezas y con los pedras de cuarzo. Entonces eso que pasaba, por eso que Andrea iba allí, porque no podía colgar si no tenía estas piezas listas. Entonces tenía que esperar a hacer estas. Entonces un trabajo que hace normalmente en 3 meses en taller, tuvo que hacer en 4 días. Entonces pasaba...
0: Y pero aún así, sin estrés, ¿no? Y transmitiendo tranquilidad,
3: sí,
0: a pesar de...
3: En una iglesia se queda tranquilo, ¿no?
1: Sí, yo supongo que también es el ambiente de la iglesia, pero yo, básicamente yo creo que también es la personalidad de sí. Urbano, que además tiene las cosas como muy claras, ¿no? Y eso que deia la cristalización, a veure, sabeu que la natura, els minerals tenen cristalls, cristallitzen en unes formes geomètriques. Ell, per altra banda, tracta aquestes coses que diu que Pandura està 3 anys damunt fotografies de boscos reals, però després ell treballa a sobre i crea una certa geometrització de la natura, però que quan la mires en realitat és com si fos una imatge hiperrealista, en realitat és molt, molt propera. I tot això conviu perquè, clar, aquests cristalls que són naturalesa se mesclen amb Pides Guardiola, que és un treball artesà, vull dir que no és naturalesa, és artificial, però van juntant-se les coses de manera que realment hi ha una mescla de les dues coses que fa l'home, que és mos entrem a la naturalesa, però és una naturalesa modificada i tractada per ell i per als objectes que mos mostrarà amb la llum com a gran interlocutor, per entendre's. I sí, és una feina una mica, hi ha una part que ha estat una mica com de puzzle, quasi, d'anar muntant aquests cristalls naturals damunt els altres cristalls de Guardiola. Però, clar, ell diu, no, he estat moltes hores i tal, sí, és que realment ha estat moltes hores, però com que després ell és una feina delicada, vull dir, realment no hi havia... Ho havia de fer ell i no hi havia ni Lluís. Era tot molt, molt d'això, però anava avançant molt a bon ritme, i després la resta ja és més de penjar. He de dir, perquè no se m'oblidi, que també col·labora en aquest cas, també treballa Ferro Busso, vull dir que d'alguna manera també hi ha elements que són, que generam des d'aquí cap a una cosa que és molt internacional, que és ell, que és de São Paulo i que ha treballat per quasi tot el món. Vull dir que realment estem com una mica, som una mica el centre del món ara mismo.
0: Molt bé, Jackie, digues. Tu que coneixes segurament més que nosaltres segur la feina d'en Albano, d'aquesta proposta concreta, sí. Que és que t'ha cridat l'atenció, que és que t'ha agradat?
2: M'agrada molt, i el fil del que xerràvem, de la personalitat pròpia de l'artista, que la instal·lació aquí a l'església del convent mos propondrà també, o mos posarà dins un escenari al qual podem introduir-nos a una natura molt refrescant, molt bona per aquest estiu, no? Per els dies càlids d'aquest estiu, però sobretot ens donarà l'oportunitat de fer-ho d'una forma molt calmada, molt pausada, no? Molt conscient de la nostra fisicitat, de les nostres escales, dels nostres cossos, i com aquests se relacionen amb l'espai que ens rodeja. En aquest sentit, crec que és molt interessant també veure que les fotografies i la fotografia que presenta dins l'església no té cap escala, llavors perdem la nostra també dimensió espacial o espaial en aquest sentit, i sobretot perdem les escales temporals, no? Perquè en el final també estem dins un espai on s'estan relacionant diversos temps, no? Per una banda, una església que té 500 anys, per una altra banda s'utilitzen cristalls de quarzo que tenen miles d'anys, no? No sé quant tant tarden en formar-se los cristales de quarzo, però desde luego miles d'anys seguro. El trabajo propio de los artesanos, dels artesans de Guardiola, no? I després la nostra pròpia temporalitat. Llavors això només se pot interioritzar d'una forma pausada, no? I molt tranquil·la, i sobretot sent conscient de cada un on estem i com estem, no? Sent presents en aquesta exposició, en aquest espai. I crec que el treball d'en Albano en aquest cas en concret, però en general també de les seves peces sempre te posen en aquest punt, no? d'interiorització d'un mateix.
0: Quasi meditatiu, Albano, quasi meditativo.
3: Sí, sí. Sí, és un poc de... Crec que en general els treballs dels artistes és una meditació. Nos quedamos ali trabajando, normalmente trabajamos solos en taller, entonces es como una es una para los otros que hacemos es siempre un placer, ¿no? Esperamos que los otros que van a ver sea un placer también, mas es una forma de, porque el trabajo de artista siempre es un trabajo muy muy bueno, porque podemos hacer cosas, nos comunicar con los otros a través de nuestro trabajo. Entonces es una manera de que propongo como esto de una trascendencia por la arte y dentro de un espacio que es trascendente, que es la iglesia. Entonces la comunión, ¿existe esto?
0: Sí, sí. Comunión. Sí,
3: comunión de dos cosas que toda la iglesia es siempre cargada de arte, ¿no? Arte e iglesia. A arte empieza en la iglesia, ¿no? Como arte, como algo de que no más artesanía es arte, ¿no? Y la iglesia es una cosa que para el arte es muy importante. Entonces, estar en una iglesia como para el artista es una maravilla, ¿no?
0: Lo que decía Jackie, la exposición a naturaleza, claro, la naturaleza, entonces, pero habla más de nosotros mismos cuando estemos allí, será más sobre nosotros mismos lo que sentimos, estas dimensiones de que hablaba Jackie, que de la naturaleza, ¿o no? ¿De quién habla más? ¿De la naturaleza en sí o de nosotros mismos?
3: Sí, esta porque esta palabra creo que lo mismo senso que hay en español o en mallorquí, que la, cuando hablamos en portugués la naturaleza, la naturaleza humana, como nosotros somos, y era la naturaleza.
0: También, como claro, es como separarlo es absurdo, ¿no?
3: Sí, entonces es como ese senso doble, que no podemos vivir separados, ¿no? De nuestra naturaleza como la naturaleza. Entonces tenemos que vivir en comunión, como juntos, ¿no? Con respeto uno a otro, ¿no?
0: Muy bien, Andreu. ¿Qué heu preparat per la inauguració d'aquest dissabte?
1: Te refereixes a lo que menjarem?
0: No, menú, ja, de menú. No, home, no. Serà, vull dir, perquè col ja altres anys heu fet això, un poquet de performance abans o...
1: No, no hi ha performance. No. En aquest cas el que hi haurà serà una mica de, bueno, els parlaments necessaris, com sempre, i després que la gent realment pugui entrar a l'església i viure aquesta comunió, com la mos proposa en Albano, i que realment sigui... Vull dir que arribi aquest acte comunicatiu i de comunió, que arribi a tots els espectadors, que és el que realment interessa a l'artista i que ens interessa a nosaltres com a promotors d'una experiència, perquè les instal·lacions són una experiència. Una exposició sempre ho és, també una experiència, però en aquest cas és una experiència més immersiva i en aquest sentit té més de transcendent, d'alguna manera. Jo no, ho volia dir perquè m'he quedat penjat abans, lo diré en castellano perquè m'entienda. A medida que hemos ido preparando la exposición, y desde el momento en que tuvimos las paredes ya, ¿no?, con la imagen de Albano, enseguida me acordé de una experiencia que yo tuve en Hannover, en Alemania, que había una iglesia destruida de la Segunda Guerra Mundial, estaba toda destruida, solo quedaban las paredes y no tenía techo ni nada, y la tienen ahí como una especie de monumento, y en esta iglesia ha crecido la hiedra y se ha enganchado por todas las paredes, o sea que son restos, es un poco como una imagen romántica, porque es una ruina de iglesia, pero llena de hierba, de hierba no, de hojas que están allí, y cuando pusimos las hojas de la creación de Albano, me acordé de esta experiencia de iglesia, que para mí fue realmente como una no. Fue lo que más me interesó de Hannover. Más allá de los museos, me interesó mucho esta iglesia, me quedé totalmente prendado, porque además era como una película de estas de tesoros, que la naturaleza ha ido ocupando espacio encima de lo que el hombre ha ido haciendo y se lo va como asumiendo e integrando en su propia naturaleza, nunca mejor dicho. Y yo creo que será que en este sentido yo creo que será un éxito.
0: Siempre nos impresiona, ¿no?, ver este contraste de roca y vida orgánica.
1: Sí.
0: Imagino que en la iglesia, bueno, con la fotografía, por lo que decís, yo me voy imaginando cosas con lo que decís, después ya lo veré. Pero este contraste y este paso del tiempo es como tan evidente cuando te lo ponen delante que te hace sentir muchas cosas. Es muy pequeño. No sé si es por ahí por donde irá también la instalación.
2: Sí, en realidad, como nos explicaba Andreu, hemos preparado unos muros con estas imágenes de naturaleza cristalizada que llama Albano, que al final nos envuelven, ¿no? Realmente van a envolver toda la experiencia y todo el recorrido que vamos a tener como espectadores dentro del espacio. Es como lo que decía Andreu, la naturaleza va recuperando esos espacios, esas grietas, ¿no?, perdidas, y al final se levanta como un muro en este caso, pero que dialoga también con el espacio propio de la iglesia. Luego en el centro de la iglesia hemos trabajado en la instalación de un móvil, que a partir de diferentes elementos y diferentes materiales, hay bronce, hay cristal, hay los vidrios que decíamos de cuarzo y los vidrios de gordiola, van a proponer este diálogo entre materiales, entre sí, pero también con el diálogo del espacio propio que hay, ¿no? Y las piezas que componen estos móviles, o algunas de ellas, son piezas hechas de bronce que son moldes, de hecho, del propio artista, ¿no? Son manos del artista, la cara del artista, que se sacó su propia anatomía, porque al final los artistas pueden trabajar con otros elementos, pero el elemento básico con el que pueden trabajar siempre es con su cuerpo, ¿no? Y esto a través de la historia del arte lo hemos visto en muchas ocasiones, y en este caso pues Albano utilizó su propio cuerpo para crear todos estos elementos. Entonces todos estos elementos van a estar suspendidos en el espacio, y realmente ha sido muy interesante ver cómo, a medida que íbamos montando las piezas, cómo activaban de otras formas los retablos o las propias imágenes que ya están dentro de la iglesia, ¿no? Y éramos mucho más conscientes pues de los diálogos de las manos con, por ejemplo, o de los brazos con las imágenes de Cristo que pueden haber delante, donde nos hacemos más conscientes también de esas propias imágenes. Al final también eso consigue que el contexto, que la iglesia forme parte de la obra misma, ¿no? Y genere todo un único cuerpo, una única naturaleza en la que nosotros vamos a experimentar esta relación con el espacio, pero también desde nuestro propio punto de vista y desde nuestra propia fisicidad.
1: És que de fet nosaltres, perquè ja la tenim molt viscuda, no?, a l'església, però clar, a mi m'acosta ja entrar a l'església sense l'experiència que tenc de fa tant de temps, que és una església, i no, però jo estic convençut que la gent que no li passa això que me passa a mi, aquesta experiència de sempre aquest contrast entre allò que és molt antic, que té 400 i pico d'anys, i allò que és molt modern, a mi no me sorprèn, però entenc que ha de sorprendre, no, l'espectador, però a mi no me sorprèn perquè realment tinc l'església com a molt
0: habitual. Tu entres allà i veus aquí una cosa que s'ha mogut, un problema
1: sí,
0: tec, clar.
1: Sí. I que a més és una... fa molt de temps que l'estem habitant en aquesta església, mm-hmm, i que forma part del nostre entorn. Però realment això li passa, és molt divertit quan els artistes hi entren per primera vegada i li dius, bueno, això és el teu espai, i realment se queden com a molt, molt estorats. I si miràs amb aquestes 27 intervencions que s'han fet al llarg del temps, efectivament hi ha com diferents relacions de l'artista amb aquest espai que pesa molt, vull dir, i no el poden eliminar. O sigui, hi ha hagut altres artistes que han intentat una mica eliminar l'espai, però és que és un intent frustrat, perquè realment té molt de pes l'espai de l'església. I en aquest cas jo crec que la bona idea és no intentar amagar aquest espai, sinó fer-lo com a còmplice d'aquesta experiència verda, que és el que jo us deia d'aquesta catedral, d'aquesta església de Hannover, que no competien, sinó que els dos varen competir per una violència de la guerra, de la Segona Guerra Mundial, però una vegada que la guerra ha desaparegut, les parets d'aquella església convivien perfectament amb l'enredadera i amb tota la natura que l'anava ocupant, i en aquest sentit en Albano és molt respectuós amb l'església, vull dir, no, de fet no hem fet cap forat, vull dir, ni hem fet cap no hem tocat a l'església, hem aprofitat molt de forats i moltes coses que ja té l'Iglesi de la seva història, que no sabem quan se varen fer aquells forats ni per què, els hem aprofitat, o sigui, però nosaltres no hem tingut cap agressivitat amb la pròpia parafísica de la nostra església. Cosa que evidentment no permetríem, perquè però hi ha hagut artistes que a vegades han estat tentats a intervenir, no? Vull dir que després nosaltres hem de fer també una mica com d'expressar el respecte que s'ha de tenir per l'espai.
0: Y Albano, querer dialogar con la luz en un espacio de por sí ya tan oscuro, ¿es una ventaja?
3: Sí, sí.
0: Mejor, ¿no?
3: Porque yo trabajo con muchos medios, de fotografía, dibujos, instalaciones, esculturas, proyecciones de luz. Entonces, por veces, es lo más difícil es tener un espacio todo oscuro. Entonces, cuando entra en un espacio que cerramos ya estaba cerrado la parte de
1: del rosetón.
3: De rosetón, entonces ya estaba totalmente oscuro, entonces es una maravilla. Entonces ahí puede, porque esta es un poco la idea de usar las piezas de Guardiola, porque ya trabajo mucho con luz. Entonces hay dos piezas que truce que tiene luz, mas hay como cuatro nuevas piezas o cinco, no lo sé, que tiene las piezas de Guardiola que son luz. Entonces toda la iluminación de la iglesia será hecha por la propia obra. Entonces eso vamos a hacer hoy. Entonces no sé cómo está. En verdad espero que se quede bien. Mas es una exposición que todo se quedará bien, porque el espacio es muy bonito. Entonces como André habló, cuando respeta el espacio, como hace un diálogo con ello, todo va bien, porque no tiene como estar mal, porque si una pieza no va bien, saca fuera, da igual, porque el conjunto es más importante, no es más importante mi trabajo do que la iglesia. Entonces, cuando hay este equilibrio del espacio, el respeto por el espacio, y las obras respetan el espacio, todo se queda perfecto, porque ninguno va a saber lo que está de mal allí, porque no saberá. Entonces, cuando entrar en una armonía total es lo más importante. Entonces, está todo armónico, está todo bien. Y creo que estará bien, no lo sabemos.
0: Como en un bosque, no sí. Hay bien o mal, sí, ¿no? Está, ya de por sí,
3: la naturaleza,
0: sea lo que sea.
3: Sí, o que hay, las cosas malas, las cosas buenas están allí, o que pasa de la violencia entre los, de la naturaleza de los animales, entre las cosas que pasa, como es todo natural. Entonces es eso. Entonces como la, por ejemplo, la presencia divina es la naturaleza, ¿no?
0: I d'això és el que podreu veure a partir d'aquest dissabte a l'Església del Convent, aquesta instal·lació a Natureza, a la naturalesa, a la natura, que mos proposa Nalvano Afonso, el Museu i el Baluart. Andreu, una exposició que és fins 25 d'octubre.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Fins 25 d'octubre.
1: Sí, sí, perquè ja és quan nosaltres hem de sortir de l'Església, perquè ja hem de cedir a l'Església per la fira, en realitat. Que seria més o menys que serà el primer cap de setmana de novembre.
0: I amb expectatives de repetir o superar 30.000 visitants.
1: O sigui, això ja ho veurem.
0: Ja veurem.
1: Això ja ho veurem. De totes maneres, tampoc

0: Iglesia del convent. Estarás por aquí. Si te quieren hacer preguntas, dialogar contigo el sábado, pueden conversar.
1: Sí, sí, estaremos todos allí.
0: Sí, fantàstic. I de moltes gràcies a tots tres per haver-nos dedicat aquesta estoneta, que a pesar de tot estàvem en muntatge, en ple muntatge, teniu feina, així que vos deixam. Sort per sort estem a prop, però vos deixam. Moltes gràcies per haver vingut avui a explicar-ho. Ho anirem recordant. Fins aviat.
2: Gràcies a tots.
0: Adéu.
3: Gràcies.
1: Ciao.
4: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: A Balears, en aquest cas, en el mes d'abril. Segons les dades de l'Ibestat publicades avui, l'arxipèlag va registrar durant el quart mes de l'any un pic màxim d'1.640.000 persones en un sol dia, concretament el 30 d'abril. Això suposa un increment del 0,13% respecte al mateix mes de l'any passat.
1: La mitjana mensual es va situar en 1.500.000 de persones connectades a les illes, fet que demostra la tendència a l'alça del pes demogràfic, però també del turístic, des de principi de primavera. Per illes, el dia de màxima afluència també va ser el 30 d'abril a totes les illes, en aquest cas a Mallorca, Menorca i a Formentera. A Eivissa, però, va registrar el seu punt àlgid 4 dies abans, el 26, en gairebé 240.000 persones alhora.
0: Notícia ara d'interès per a les famílies de les illes. Avui dimecres s'ha obert el termini per sol·licitar el programa del Xec Cangur, destinat a cobrir les despeses de l'escola matinera i de l'horari posterior al menjador. Aquestes ajudes, que es poden demanar fins al dia 31 de juliol, ofereixen un màxim de 1.000 euros per fill per finançar els serveis de custòdia en centres educatius i d'educació infantil.
1: La conselleria ha recordat que a partir del 10 de setembre s'activarà el termini per als campaments i les escoles d'estiu amb el mateix topall de 1.000 euros. A més, a l'octubre es podrà sol·licitar el gruix de l'ajuda, que arriba fins als 4.000 per la contractació de personal de la llar per a la cura de menors. Tots programes, tots tres, són compatibles, es concediran per estricta ordre d'entrada i tenen com a requisit principal, això és important, no superar els 30.000 euros de renda per càpita familiar.
0: Canviant de qüestió, el ministre de Justícia fa una valoració positiva del primer any d'implantació dels tribunals d'instància, que són els nous òrgans de primer nivell que substitueixen els antics jutjats unipersonals. Assegura que en aquest termini s'han assenyalat i celebrat més judicis i que la litigiositat, en canvi, s'ha reduït gràcies a la mediació i conciliació, que és obligatòria amb aquest nou sistema abans d'anar a judici.
1: Félix Bolaños ha fet balanç, un balanç positiu d'aquest primer any de funcionament dels 431 tribunals d'instància que hi ha a l'Estat. Són els que han anat substituint progressivament els 4.000 jutjats unipersonals de primera instància i instrucció que des del segle XIX havia a l'Estat.
2: Más juicios, más jueces, menos litigiosidad. La justicia del futuro, evidentemente. Nadie, ni los más inmovilistas, defienden los juzgados unipersonales, porque saben que era el camino directo al colapso absoluto de la justicia. Los tribunales de instancia conseguirán, en primer lugar, una implementación razonable y, en segundo lugar, que haya unas cifras de trabajo, una carga de trabajo razonable de los jueces y magistrados en nuestro país.
0: I avui entra en vigor el nou arancel de la Unió Europea de 3 euros per a tots els paquets petits que arribin de països de fora de la comunitat, com ara la Xina, el Regne Unit o els Estats Units. Una mesura que afecta directament les compres fetes a plataformes de baix cost com Shein, Temu o AliExpress. Brussel·les vol frenar així la competència deslleial i els riscos de frau o seguretat.
1: I alerta, perquè la taxa de 3 euros s'aplicarà per cada categoria d'article que hi hagi dins el mateix paquet. Per tant, si demaneu roba de teixits diferents, el recàrrec es podria duplicar o triplicar. Aquesta taxa temporal funcionarà fins a la reforma duanera definitiva ja prevista per l'any 2028.
0: Així arribem a les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.
4: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Hola, sóc Ernesto de Barro Gallet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
2: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
1: Vos esperam a tots.

0: Encetam la tercera hora del nostre programa i avui ens fa molta il·lusió poder parlar d'una història que forma part de la memòria viva de Pollença i del seu comerç tradicional. Parlam de La Cortera, una carnisseria amb gairebé 150 anys de trajectòria familiar ininterrompuda, que ha crescut i s'ha transmès de generació en generació des de finals del segle XIX. Ara, aquest negoci emblemàtic encata una nova etapa molt especial, la reobertura d'un local del carrer de les Dones de Can Sales, amb un relleu de la cinquena generació de la família, en Joan Daniel i en Miquel Vives Fortesa, dos germans que han crescut envoltats d'aquest ofici i que ara prenen el testimoni en la voluntat de mantenir viva la tradició, però també d'adaptar-la als nous temps. I per parlar de tot això, d'aquesta història familiar, del passat, de la carnisseria, d'aquest futur que comença ara amb tanta il·lusió, tenim en nosaltres els seus protagonistes, Joan Daniel, Miquel, molt bon dia, com estàu?
1: Molt bon dia, la veritat que molt bé, molt content de ser aquí.
0: Bé, mos heu de contar moltes coses, i no sé si els nostres oients han sentit de fons una babeta que tenim per aquí, una petita de 9 mesos que la tenim per aquí per als estudis de la ràdio, que tot apunta que sigui la sisena generació. Na Matilda, també està bé que formi part d'aquesta xerrada. I vos vàrem demanar que vinguéssiu acompanyats de vostres pares, i tenim aquí a la mare, na Coloma, Fortesa Coloma, bon dia.
2: Hola, bon dia a tots, què tal?
0: Perquè en Joan per mi està fent feina.
2: Sí, en Joan està fent feina full, contra rellotge.
0: I tot i que potser no vulgui xerrar, però com que mos ha gestionat i mos ha ajudat molt a preparar aquesta entrevista, crec que també hem de saludar sí. Anna Cristina, que és la dona d'en Miquel.
3: Correcte, la meva dona, la mare de Matilda i la directora de màrqueting de La Cortera 2.5.0.
0: Sí, molt bé, idò.
2: Sí, sí.
0: També la tenim aquí. Bé, ara micro tancat estàvem recordant un poc, perquè estem parlant de la cinquena generació, i gràcies també a quina Cristina me va passar molta informació, i crec que podem donar les gràcies a un col·laborador de Ràdio Pollença, que és l'investigador en Joan Torres Velasco, que sé que vos ha donat també moltes dades, que en Joan fa tots aquests arbres genealògics i això, i també li enviem una forta abraçada perquè sabem que estava ingressat i esperam aviat tenir-lo per aquí. Conteu-mos un poquet aquesta història, perquè jo tenc un nons, tenc un repredins teus de Coloma, podríem dir, teus repredins,
2: repredins.
0: Que varen ser, diguem, els primers documentats, perquè ara m'adeu que potser anteriorment mos poden remuntar molt més enrere. Me n'anam a uns 150 anys enrere, i aquests repredins teus eren en José i na Teresa, o Josep.
2: Exacte.
0: O Pep, no sé com li devien dir, no?
2: Pep i Teresa.
0: En Pep i Teresa. Conta-m'ho-hi d'un paquet, totes aquestes generacions que han passat, també.
3: Sí, bueno, això...
0: Miquel, perquè no, t'han apuntat tu.
3: Me'n miren allò tot, perquè som el que ha estat un poc fent la investigació amb en Joan, que m'haurà ajudat, com deies, molt bé, a fer un poc aquesta recerca, perquè, clar, fins a cert punt, nosaltres tenim un poc de consciència de lo que hem vist, que, clar, jo vaig veure fins i tot a la meva repredina a Coloma, que estava allà a Sant Jordi, però a partir d'aquí, clar, jo ja no ho he viscut, i la pregina, pues, a la nostra pregina li costa un poc més. I amb en Joan hem fet un poc l'arbre genealògic, d'allà on veníem, resulta que tenim un poc de cama, bueno, un poc de cama a quatre dits de Felanitx, que és una terra també de carnissers, i, pues, sabeu que son pare i sa mare d'en Mateu i na Teresa, venien d'una part de Felanitx, se varen mudar a Pollença, aquí varen començar el que muntar, el que és negoci familiar, negoci de carnisseria, dins una casa, com se feien aquí el temps. Poca documentació hi ha, però és un poble que m'ho contava en Joan, i a partir d'aquí després ja entre els meus repredins, que eren el predint de mon pare i mon mare, després entren els predins, que ja estaven per mi no xerrer Sant Sebastià, si no m'equivoc, en aquella època, que se despatxava també de dins la casa. Després entren el predí, que és el que jo he viscut més, que és el predí Pep i la predina Joana, que jo, pues, el predí Pep, justament, només el vaig conèixer 5 anys, perquè s'ha morit també jove, però, bueno, la predina Joana sí que l'he vista fent feina, i ells es recorden sempre Sant Jordi, no? Sant Jordi sempre ha estat, en un final, un poc la sede de La Cortera, com tothom avui en dia recorda La Cortera, és a Sant Jordi, no? Allà és allà on jo he viscut, en Joan Danyà també ha viscut, hem crescut, hem vist, hem ensumat, hem viscut totes les experiències. Ara tenim a Matilda i...
0: Mos passa un salt de fons.
3: Mos diu, mem, així no li està agradant això, sí? I res, i després també mon pare i mon mare, quan tu predies se va morir, doncs mon pare i mon mare se van veure un poc la situació de, pues mira, pues m'ho han de ficar en un negoci perquè si no això no segueix. I mon pare i mon mare se van ficar a tope i els dos van ser el que van ser, bueno, que passes de dur el que és la canisteria tradicional a un altre nivell. O sigui, el meu predins tenia un estil de feina molt bàsic, que era un poc pues, fer la matança i vendre i res més, no feien producció, no feien res més, tot venia en can en el que és en un tall, i a partir d'aquí mon pare i ma mare van començar a introduir pues, hamburgueses, salsitxes, matança, sobrassada, llangonissa, botifarron, varia, bueno, tot el que coneixem avui en dia aquí, producte d'aquí de nostre, d'aquí, i a partir d'aquí van començar a créixer, van obrir una altra tenda que era en un parque, que és aquest clip. Bé, nosaltres l'hem en un parque, però és en un jarret on és de Can Sala 5, que és la que nosaltres
0: ara obrirem. Ara serà davant Tupac.
3: Que ara serà davant Tupac, ara és la que n'estaria d'Upac, ja haurem de canviar un nom. Però clar, els hi va anar superbé i van fer una feinada. Jo me'n record, ells ja feien jornades de 14, 15, 16 hores, si m'apareixia jo una animalada. Però clar, van fer les coses tan ben fetes que pues, la feina els hi sortia per damunt i la gent pues, reconeixia aquesta feina, no? I aquí arribant nosaltres, un poc ens vam anar jo, que després ja contribuïm pel nostre història de cada un, per seguir aquest camí que van començar pues, la nostra família.
0: Que bé que serra, que bé que ho has explicat i has resumit, has contat moltes coses. Jo crec que ta mare, per erosions, Coloma, el teu fill, i segur que en Joan Daniel també, vull dir, vos posen com un exemple, com amb admiració, no?
2: Sí, la veritat és que estem molt orgullosos dels dos, d'en Josep, dels meus tres fills, però nosaltres són, bueno, és un orgull, i més ara que han decidit ells per el seu propi nom, de dir, pues, d'agafar la cortera, pues, per nosaltres és un orgull i tots dos, tant en Joan com jo.
0: Clar, ell comentava, en Miquel, que recorda el predí Pep Poquet, la predina Joana. Per cert, com està la predina Joana?
2: Està tot a terreny, no? Està tot a terreny, no?
3: A tope, com sempre.
2: Sigueix a tope, sigueix a tope.
3: No l'enganya.
2: Sí, ella, la veritat és que és l'exemple també a seguir.
3: Passa una penada.
0: Passa una penada
3: que estan fent,
0: emprenedora.
2: Sí, molt emprenedora.
3: Molt avançada a la seva generació.
0: I
3: vol que fa i em diu, esteu locos, passa molta pena per nosaltres.
2: Sí, no se'n llavors recordo quan el que feia ell en aquell temps, ja, i el que diu sempre, és com, bueno, és un referent i una mestra brutal.
0: I tu quins records tens dels teus predins o dels meus avis, de tota aquesta història que en Miquel mos contava, quins records
2: jo
0: tens?
2: Jo me'n recordo molt del meu predí Mateu i de la meva predina Coloma, perquè els altres no els vaig conèixer pràcticament. Sí que me'n recordo molt jugar per Sant Jordi, la meva cosina Cata i la Joana Teresa, bueno, tots els cosins per allà i tal, entrant i sortint de la caniceria. Sí que me'n recordo que la predina ja despatxava el que és l'entrada de la casa. Tenia una taula com de mármol i jo me'n recordo la predina amb un davantal blanc, que era super elegant, una dona així, i res, i me'n feia la vida tots units per allà dins, vull dir, jugàvem, entràvem, anàvem a la placeta, anàvem a escola, en un menjador, i la veritat és que tenc un record molt guapo, dels, tots fent feina, també mon pare també ajudant allà, vull dir, sempre s'ha vist com a molt familiar aquest negoci de la cortera, perquè de qualsevol manera sempre han estat tots, ha estat la meva tia Francisca també, la germana de mon pare, la tia Teresa també ajudava, vull dir que de qualsevol manera tots sempre han estat un poc envoltant en un negoci de la cortera, d'una manera o de l'altra portaven com un seu granet d'arena. I sempre he vist aquesta unió a la tema de...
0: Estic segura, Coloma, que ara hi ha gent que mos escolta, que tots aquests noms que dius i la tia i ta mare i tal, que recorden tota
2: sí.
0: aquesta gent. Estic segura
2: sí,
0: que moltíssima
2: sí.
0: gent ho recorda. Clar, jo abans de micro tancat vos demanava, perquè ho he explicat, que els establiments han tingut un recorregut, ara potser també ho poden recordar, si la cortera també que coneixem d'aquí on surt en Joan Mas, clar, veniu de la mateixa família, és a dir, na Teresa i en Pec, aquests repredins, han tingut la rama, s'ha allargat que hi ha hagut apoyants altres famílies de carnisseria també, no?
3: Correcte.
2: Sí, el cosí, sí.
0: D'allà
2: on surt en Joan Mas és cosí de mon pare.
0: També.
2: Sí, clar, tot, tenia, tot estava a les rames com a molt.
0: Ara només quedeu vosaltres.
3: Per mi només queden altres, perquè és una feina que poca gent vol fer, perquè és una feina, és un ofici pues, que té un poc d'aquesta connotació un poc més bruta, un poc més tal de feixulla, no? I clar, és una cosa que costa aferrar-se si no és que té, sinó un component emocional important, no? Però bueno, és una feina com una altra, no? Al final, sí.
0: I, clar, vosaltres ara obrireu Dones de Can Sales, heu parlat del carrer Temple, en el carrer Sant Sebastià també en teníeu, on vareu tenir una?
2: Això varen ser uns repredins, la Teresa i en Pep, que varen tenir allà, varen tenir... d'un temps més que tendes eren com les cases que posaven com en pla... Saps? No eren com les tendes d'avui en dia.
0: Clar.
2: I adaptaven les coses com tenien i feien a vegades, mataven els animals això dins el corral. Vull dir, no és com ara que te'n vas... jo me'n recordo mon pare, acompanyant-lo a les finques, jo era petita i m'encantava anar amb ell perquè m'ho anàvem i me'n record que anàvem a la finca jo i ell, de les dones, de les clientes, perquè les clientes te duien, te deien, Pet, tenc quatre conills, o Pet, tenc això. I me'n record que, bé, de vendre les tres, o vendré en quin... I me'n anàvem a cercar un conill, i això... Jo me'n record que m'agradava molt anar a cercar-los, però després a l'hora de matar-los, ja m'ho superava, allò de no. I me'n record que mon pare era molt sensible dins ell, i matava els animals dins el corral de Sant Jordi, però que fumava a tope perquè no podia sentir ni podia, saps? I tenc aquestes imatges un poc així, però bueno, cop i manera m'ha donat molta força per fer coses de vegades que dic, bueno, no queda més remei que fer-ho, però sí que tenc molts records guapos així de tal, i en aquell temps se feia tot en el corral, o se n'anava després també en un matadero, aquí hi havia un matadero després, per això ja era la part de mon pare, la repredina Teresa, ho feien en un corral, vull dir, això no, això és el que jo tinc entès de...
0: I vosaltres ja vareu viure canvi de normatives, sí. I tot sí. Diferent.
2: Jo me'n recordo que el dimecres, mon pare, bé, dos dies o tres per setmana, dimecres, després el darrer, però antes hi anàvem dos dies, anàvem a Palma, a triar tot el gènere, ja li deien que tenia un ull molt clínic pels animals. I anava a Palma, s'anava al primer a les 3:30, 4 del matí, perquè volia ser el primer, perquè sempre deia que el primer que arriba, el primer que tria. I duia, bueno, millor llena que trobava, i després el duien cap aquí i tal, i després me'n recordo també que la predina duien, antes de tot això, duien aquí, ara me'n recordo, aquí on venien un sifon, què se deia, davant la farmàcia, aquí duien la can, perquè no tenien càmeres a Sant Jordi, i duien el gènere, quan tancava mon mare, agafava el gènere, la carreleta de madera que tenien, això m'ha contat mon mare, i el duien aquí, que han de mirar, on se deia que tenien...
0: Sí, un sifon, Beba Salut, era.
2: Sí, no sé.
0: En el carrer
2: Alcúdia. Exacte, aquí, el duien aquí, i els hi guardaven el gènere aquí, i després de matí tornaven a cercar i se'n tornaven a dur...
0: Això antes de... Vos imagineu com era
2: antes,
0: aquesta vida.
2: Sí. Allò era feina dura. No com ara...
0: Feina dura. Bé, vosaltres sí. N'heu fet molta i fa 8 anys que vos vareu jubilar.
2: A 50 anys ho vareu deixar, sí.
0: Ho vareu deixar. Perquè pràcticament totes aquestes generacions de tots aquests noms que han dit, d'ho repredins, d'en Pep i na Teresa, en Mateu i na Coloma, en Pep i na Joana, Joan i Coloma... i ara en Joan, Daniel i en Miquel seran la cinquena generació, pràcticament el relleu s'ha anat passant uns a nosaltres que heu fet feina junts i ara només hi ha aquest impasse. En aquest cas no vos han passat el relleu, però vosaltres, conteu-me un poc, Miquel, de petit, com era la teva vida per darrere la orella, per damunt la orella, vos vareu criar un poc per allà, mem.
3: Sí, bueno, és veritat que hi ha 8 anys de diferència i pues, hi ficarem un altre pit de dins. Perquè mos passin el relleu que hem passat, perquè mos passin tot el que han après durant aquests 30 anys fent feina, i mos passin pues, aquest relleu, no? Sí, jo record, bàsicament... això, jo vivia a Sant Jordi, que era bàsicament damunt la tenda.
0: I viu allà mateix.
3: Clar, jo me despertava amb un cop d'utallant damunt del piló. O sigui, així, però era sentir un pam-pam, un cop-cop, sentia un senfí, sentia l'olor que pujava de l'olor que feien allà, els callos, del pol que cremaven. Jo he nascut així. O sigui, després també és veritat que... Jo me'n recordo que, clar, el dissabte i el diumenge, si mon pare feia feina, jo tenia un canamar aquí davant.
0: Ah, sí.
3: Que era botilla, clar, com és d'aquest que s'ha anat perdent gràcia. I jo me'n recordo, potser tenia 12 o 13 anys, decidim-me el dissabte de matí no tenir crispis per menjar la llet i el pijama baixar, passar per la tenda i el pijama anar amb la canamar a comprar un cereal, xoco crispis. I després veure tot el xou que hi havia allà enmig de canastros, de trastos, per amunt, però jo veia això com una locura. I jo me'n tornava per amunt i me menjava amb la llet, tranquil, davant la tele.
0: I això na Matilda no ho veurà.
3: Això, per dir gràcies, na Matilda, bueno, esperem, però estarà complicat. I bueno, jo després, a partir de 14 anys, pues van començar a fer feina a la quinisseria.
0: L'estiu. Ah, tu ja has fet feina als estius.
3: Sí, a l'estiu. Contra la meva voluntat, però jo, òbviament, quan tenia 2 anys, pues, el rei que volia fer era estar penjat
0: allà
3: dins. Sí. I, pues, bueno, vaig, pues, avui en dia, que som més gran, ho veig amb diferent perspectiva i pues, valor molt que me pitjassin i quasi que m'obligassin a fer feina, perquè també m'ha donat un valor d'aprenentatge, de fer feina, de disciplina i de veure el que és fer feina que, no, que segurament no els atendria. I és una experiència que avui en dia pues, m'enduc i que me servirà també per aquest nou camí.
0: I en Joan Daniel, tu ets un petit.
1: Jo som un petit, sí, sí.
0: Però vol dir que més mimadet i no has hagut d'anar per allà o no has tingut temps d'anar-hi? Bueno,
1: la veritat que des de la meva experiència, jo recordo les tendes, ja meu papa i la mamà establerts en dues caniceries, la de Sant Jordi i la d'Uparque, la d'allà del carrer Dones de Can Sales. Què passa? Que jo no vaig viure-ho per dins, ja era mort quan jo vaig néixer i la predina ja estava totalment desentesa d'un negoci, per tant jo record 100% del meu pare i la mamà fent feina i en uns anys bons que ja començaven, ja s'havien obert la tenda d'Uparque quan jo havia nascut. Però jo des de petit sóc un poc l'excepció perquè... sempre he dit al meu pare i la mamà que jo volia ser carnisser. Tipo...
0: Ah, tu tenies clar, vocació de carnisser.
1: Jo tenia claríssim que fer el que fes de la meva vida, el meu planar sempre seria ser carnisser. I bueno, i en 14 anys, quan suposadament mon pare i ma mare m'havien de posar a fer feina com havien pagat els meus germans, va ser quan van tancar les tendes. I bueno, jo mai quedava amb aquesta espineta de dir jo que sí que volia ser carnisser aquí, ara no podré fer feina. Però bueno, record també de petit un poc més enrere, des que tenc consciència, 10 dies que tenia lliure a l'escola i tenia un vacacions d'això, d'un dimecres de matí, sempre a les 4 de matí, deixec-me sense despertador, perquè jo va passar a anar cap a Palma, anem-me amb ell i la furgoneta amb un coixí dins per dormir-me, fent-me tot el camí dormit, i amb 5 anys, fins que vaig tenir 13 o 14 anys, anant un mateix amb el papà tots els dimecres que podia, que el papà me duia per allà a dins, jo era el més petit de tot, tothom me duia per allà, me ficava, me duien a puestos que suposadament no se podien entrar, però també m'ha ajudat en plan l'experiència aquesta de també conèixer-ho de primera mà i saber de tots els productes que duiem a la tenda, no sé, de mon pare o mare, i ja també saber triar els animals, i que jo li tenc com una estima pues, molt exponencial en aquest sentit. I, bueno, i després en 14 anys quan varen tancar pues, lo típic, jo vaig seguir pues, un meu estudi, vaig acabar batxiller a Itàlia, em vaig anar a fer feina a la universitat, sempre dient que el meu plan A era la carnisseria, que era ja era el meu plan B. I un dia vaig aixecar això que t'aixeques a tercer de carrera.
0: Què vas estudiar?
1: Estava estudiant INEF.
0: INEF.
1: Sí, perquè també m'agrada molt de pos, però bueno, un dia vaig aixecar a tercer de carrera i vaig dir estic fent una cosa que realment jo, tamateix quan acabi la carrera, tenc clar que donaré les carnisseries, perquè jo havia estat fent feina uns estius des que tenc 18 fins ara, fins a 22, estava fent feina en adolescent Nico, a l'altra carnisseria de Sant Jordi, per tant, tenc un poc d'experiència amb això, i jo tenia clar que en acabar la carrera donaria. El que passa és que se van donar unes circumstàncies de que jo no tenia per què acabar la carrera, de que volia seguir amb un negoci familiar, que ho tenia claríssim, i va ser aquí quan vaig tirar un poc l'aventura amb un poc amb els ulls tancats, i va ser quan vaig xerrar amb el meu germà gran, que també estava ficat en un món corporatiu, que ho explicarà un poc ell, i el vaig enginxar, va ser bo d'enginxar, la veritat, però el vaig enginxar per començar el projecte junts, i bueno, i al final fèiem també un molt bon tàndem per això que t'estava comentant.
0: Joan Daniel, tu vares ser el que vares enganxant en Miquel, és a dir, que mos acabes de definir beníssim que ets carnisser de vocació, sí, de ben petit, i pots carnissers tenen l'experiència que tens tu de batrascat, de bon te duia ja ton pare de ben petit. Què vares pensar, Miquel, quan en Joan Daniel te va dir això? Man? Tu aquí no és un poc la teva
3: història.
0: Aquí,
3: bueno, sí, jo, la meva història és que ja quan tenia 18 anys vaig anar a estudiar també, vaig anar a estudiar a Barcelona, vaig estudiar Economia, i jo pues, m'anava de Mallorca completament desentès de les tendes. O sigui, jo tenia clar que quatre estius que havia fet tal, va estar bé, un bon aprenentatge, però no m'agradava, no era el meu, i jo volia fer altres coses, no? Em vaig anar el més lluny que vaig poder. Vaig anar a estudiar a Barcelona, després vaig començar a fer amb una empresa alemana allà a Barcelona, després vaig tenir l'oportunitat d'anar a viure a Alemanya, vaig estar 5 anys visquent a Alemanya, després vaig tenir l'oportunitat de viure a Mèxic, vaig estar visquent a Mèxic també amb aquesta mateixa empresa, vaig conèixer allà la meva dona.
0: La Cristina mexicana.
3: La mexicana, el que passa que si ara mallorquí, millorja molt de, sí, molt de mallorquins. pues allà m'ho van conèixer i li vaig dir, pues venga, ara ja faim, m'ho anem cap a Europa o no? I jo després havia de tornar cap a Holanda, perquè l'empresa m'ha tornat a enviar cap a Holanda, vaig estar visquent uns anys a Amsterdam.
0: Perdona un moment, Miquel, en tot aquest currículum, quant d'any tens?
3: Jo tinc 37.
0: És que ara és com si tenies 37. 60 anys.
3: No, ja estic com a cansat de la
0: vida. Mare meva, 37 anys i has fet bé, tot això que t'he interromput, que encara...
3: No, i ja està, no n'hi ha molt més. I després, clar, jo, és una cosa que veure que mai vaig tenir la vocació que té en Joan Daniel, però sempre tenia darrere un renou, no?, de les tendes, perquè al final és un negoci de que nostre. Una cosa que ja m'afectava molt, estava de pit que venia a Pollença, de quan venia pues, de vacacions, o a l'estiu, o el que sigui, pues, veia que anaven tanquiant locals, que hi ha una mare que havia tancat, altres que tanquiant nas tancava, la mare també tancava, saps? Totes aquestes coses que anaven... Clar, jo me'n feia pena, clar, i no, jo me'n feia pena, però un poc... No era coherent de jo mateix, perquè clar, jo m'havia anat també amb un negoci, i jo que havia de ser responsable de seguir en la tradició familiar, havia partit. Clar, tenia aquesta com a dissonància, dient jo, dir, hòstia, sí, però no, sí, però no. I sempre ho tenia d'aquí darrere, però no m'atrevia jo tot sol a tirar amb mi. O sigui, jo tot sol no tenia aquesta vocació tan forta per tirar amb mi. I va ser en Joan Daniel, que de repente, pues, de sobte va dir, tu, pues, tens-la aquí darrere. Clar, m'ho va dir, no, ho havíem xerrat en això, no va ser tampoc com que anem, havíem xerrat de l'opció de si ell se tirava, doncs jo m'hi ficava amb ell, estava per ajudar-lo, però clar, quan m'ha deixat que deixava la carrera, jo m'ha sortit un poc la vena paternal, dir-li, està loco, de germà gran, acaba la carrera, ser responsable, però després també...
0: Per lo que te queda,
3: sí, exacte, disfruta, té 21 anys, aquí a valer,
1: dos anys, saps? Dos anys.
3: I però després també en aquest moment, quan fas un poc de reflexió i pensi, també l'admir. Perquè jo amb aquesta valentia que té ell és admirable, jo no l'he tingut mai. És una cosa que valora molt també amb ell que se tiri quan té una convicció 100% i és d'admirar. I a partir d'aquí van dir, bueno, pues, vale, pues jo som a Amsterdam, tu ets a Barcelona, com ho farem això? I van xerrar la meva dona també, perquè clar, nosaltres ja, jo no estava tot sol, també havíem de xerrar amb ell, si ella volia venir a viure a Mallorca, que això era l'altre. I a partir d'aquí, pues també, sí, li agradava molt a Amsterdam, però bueno, van xerrar, van dir, provam. I bueno, jo vaig ser a l'empresa per deixar l'empresa i bueno, fa 6 mesos si m'ho van posar a tope en un projecte i fins avui que estem a punt d'obrir que ja no podem més
0: que obriu passat dissabte avui és dimecres,
3: sí, dissabte fem l'inauguració que tothom està convidat de Pollença, que la farem a les 7 allà a la tenda mateixa de dones de Can Sales i la setmana que ve ja obrim les portes oficialment.
0: Coloma, que quan vos varen dir en Joan Daniel diu d'ell la carrera perquè jo vull ser carnisser i després en Miquel ja havien pres aquesta decisió i vos donen la notícia perquè clar, vosaltres deis, ara en tirant endavant però havíeu de demanar permís, suposo no paret si vos donaven i vos cedien, bueno,
3: correcte,
0: no?
2: Jo me'n record quan en Joan Daniel m'ha telefonat a Barcelona que ma mamà diu, nen, hauria de mirar de xerrar amb qualcú del teu equip, o una psicòloga, una terapeuta, te'n recordes, que m'ha de dir, diu, per un tema que tal, i vaig dir, no hi ha cap problema, dic, xerres i tal i qual, això era un dimarts.
0: Puja't un paquet al micro, t'estan tirant.
2: Això era un dimarts, me'n recordo tota la vida. I dimarts vaig xerrar amb una lota de meu equip de feina i tal i qual, i amb això després me crida i me diu, mamà, puc fer un vol dijous per venir? Un dijous, no, un divendres.
1: Un divendres per venir, perquè
2: deia la carrera. I jo dic, ah.
1: No, tu vaig dir, no, per telèfon. Jo m'he presentat a Mallorca,
2: sí,
1: i tu ja no ho sabies.
2: Dit, però no, m'ha dit, venc a Mallorca a xerrar amb en Dolores i en Nico.
1: Exacte.
2: Jo vaig dir a en Joan, així era. I li dic, Joan Daniel, deixar la carrera. I son pare, com pare i tal, està loco, deixar la carrera. I qua vaig dir, bueno, dic, jo confio en ell, dic, què tal? I va ser que després m'ha dit... Quan mos ho va dir que deixava la carrera, te'n recordes que em va dir deixa la carrera per començar a fer feina a Dolores i en Nico,
1: sí.
2: I m'ha dit na Gemma, de la teva companyera, que tu m'apoyaràs 100%. I dic, sí, jo t'apoyaré 100% perquè sempre vaig saber que ell era la seva vocació. El que passa és que jo volia en part també que se n'has a córrer un poc de món. Era com que no volia que vas i se posa ja tot d'una fent negocis. Perquè clar, jo un negoci s'havia de fer com a de rebot, perquè pertenia al meu germà. Clar, jo en aquell temps, jo a Canissera no volia ser Canissera mai en la meva vida, jo sempre havia dit que mai feia Canissera. Però per circumstàncies, pues, la vida me va dur, estic super agraïda, perquè han estat 30 anys molt guapos, molt familiars, i fer feina la gent d'aquí, pues, per jo ha estat com un aprenentatge i una evolució. I va ser quan vaig dir, pues, si jo confio en bé, que això és el que vol. Però sí que jo, duia com aquella espineta que jo va ser, que va estudiar, no per anar a estudiar fora, clar, i tal, i va d'ajudar a mon
0: volies
2: pare i mon mare. I jo volia que ells se n'anassin fora i que fos una decisió
0: món
2: seva. Mm-hmm. No com que sentir-se com a responsables com jo d'ajudar com en aquell temps, que era, ja dic, estic molt agraïda perquè ha estat la meva gran escola, la Cortera, la veritat, on he crescut tant com a persona, ja m'emocionaré un poc, com a professional, i res, i va ser així, el tema aquest de que me va deixar, i bueno, i son pare i jo després pues, molt contents, com van dir que jo fava amb ell, pues,
1: me'n recordo que me'n vau posar a plorar tots dos quan me'n vaig dir que
0: jo,
1: volia
0: la mare ja s'està emocionant ara.
2: L'únic que m'ha venit aquí vaig dir, l'únic que jo m'ha sabut un poc més de greu és no poder compartir més temps amb el meu fill quan hi havia tanta feina, és l'únic, per lo de més, i mira que treia tenda allà on fos, però la primera que m'ha venit, hauran de fer un munt d'hora de feina, hauran de fer tot el que vaig fer jo, i tal i qual. Però després va ser com a dir, bueno, van triar terç, i de qualsevol manera pues, també tindrà la seva experiència.
0: És que...
2: Saps? I va ser quan ja, son pare i jo, ja baixarà amb Joan, Joan diu, vale, sí, sí, i va ser quan ja vam poder a 100%, perquè varen confiar en tots dos plenament. A més, són uns al·lots, ja dit, superresponsables, i la veritat és que...
0: I en Josep no ha volgut saber res.
3: No, en Josep està enamoradíssim.
2: Ja enamoradíssim de Real Marines, és la seva passió.
0: La seva passió.
2: I de moment, pues, segueix un seu projecte.
3: Li vam demanar, però...
2: Sí, sí, clar, ho has fet, ho imagines.
3: Sí, sí, sí, però va dir, no, no.
0: Clar, tu, abans, per lo que explicava ta mare, Joan Daniel, aquesta decisió que tenies tan clara, havies dit al teu germà, la mare es vol consultar amb un terapeuta.
1: Sí, bueno, jo li vaig voler fer, perquè jo havia fet sessió de teràpia, segueix fent, de fet, perquè al final, com el que fes segons quin moviment en aquesta vida, pues, millor xerrar-los amb professionals. Vaig xerrar amb una terapeuta que forma part de l'equip de ma mare, per videollamada, me'n recordo a Barcelona, era un dimecres, li havia demanat un contacte dimarts, i dimecres vaig tenir consulta per videollamada, i m'ha dit això, que un plana que té tant de potencial, que té tanta estima, que des de petit me ressona tant dins jo, que... tens les eines per executar-lo i mai tal qual, què putes fas a Barcelona?
2: Sí, jo m'ho dic jo.
1: I quan m'ha dit aquesta esperada vaig dir, pues, què putes faig a Barcelona?
2: Sí.
1: Si el meu lloc és a Mallorca, Pollença, on jo
0: era
1: sempre he volgut estar.
0: Era l'empantata que necessitava.
2: I això era un dimarts.
1: Sí, era un pum, i això era un dimecres que feia la teràpia amb ella, dijous anava a demanar a la baixa universitat i divendres era aquí.
2: Sí, i divendres aquí, li vaig dir, Gemma, està aquí, diu, esto sí, te hace acción, me diu, esto es un chico con las ideas muy claras, i res, i ja va ser així.
0: Clar, el que dèieu en el principi, aquest relleu generacional que tristament moltes coses s'acaben i professions a lo millor més així, supos que vosaltres que heu viscut des de petit teniu clar els horaris i no sé, lo feixuc que és aquest tipus de feina, però ho heu vist, ara ta mare d'Anna Coloma deia me sap greu no bastant més temps amb ells, però ells, no, sabeu que no vos ho recriminen gens,
2: no,
0: perquè
2: no,
0: han decidit
2: no, no, no,
0: continuar
2: no.
0: Així, ja, no, ho han viscut no, d'una manera molt especial, també, no?
3: Sí, sí, bueno, el tema de l'hora és un tema que mos du també molt de mal de caps, perquè és una cosa que, clar, jo tinc una filla, com comentàvem, de 9 mesos, i també pues, no vull repetir un poble que deia ma mare, no? Vull intentar també poder disfrutar de la meva filla i no ser esclau d'un negoci. Si em fa moltes llanes d'un negoci, però pues, també vull tenir una conciliació familiar que avui en dia pues, és molt important, no només per la salut mental, sinó per també tenir una relació bona amb la teva filla. No? I bueno, us horaris aniran veient també. Ara tinc una idea d'obrir, pues, suposo, un poc més també per l'estiu, per anar a veure com van les coses, i a partir d'aquí pues, aniran prenent decisions de lo que... del que funciona més i del que la gent accepta millor, no? També nosaltres som un poc novatos en aquest sentit, perquè, clar, jo no he fet mai feina de forma tan intensa com ha fet un pare i una mare, perquè pues, jo serà nou, en Joan Daniel sí que ha fet un poc més a l'altre quina seria, però, clar, nosaltres hem d'anar veient com va funcionant i anar adaptant, no? Jo crec que la millor part que teníem en Joan Daniel i jo és que xerrem molt. O sigui, intentant fer bastant de comunicació, xerrar les coses, que no sé què hi ha res perdut, de com funciona una cosa, com funciona l'altra, i a partir d'aquí pues, anar prenent decisions que funcionin per tots dos, perquè si no estan bé tots dos, no funciona res.
0: Clar, tot i així, supos que també ha canviat molt la manera de fer
2: sí,
0: feina d'una època a l'altra.
2: Sí, una altra història. I... Jo el que he estimat tant la cortera i estim, que per ara me tornaré a implicar un poc d'hores de matí per fer com un poquet d'acompanyament a ells, és que més que el que dèiem ells, que un negoci petit de Pollença, més que tendes o negocis, són com cases familiars. Jo sempre dic que la cortera no només era una tenda on se venia can, sinó que hi havia més. Érem tots una família, vaig tenir un equip que d'aquí els hi dono les mil gràcies a tots perquè sense ells no hagués pogut seguir tota sola endavant. Va ser una família preciosa tots aquests anys. I vam fer un equip que era molt familiar. Vull dir, més que can, saben un poc tot, saps? Saben molt de carinyo, saben empatia, saben moments de riure, la gent ve a comprar i potser està un poquet així i aquell carinyo que tenia amb tot l'equip de, ai, com estàs, canyo? I no sé què, i una abraçada. Jo crec que això no només és el que van, sinó també el que portes tot emocionalment a la gent de Pollença i la gent que no ve de Pollença. Jo crec que un negoci de Pollença tenen molt d'això. I per això jo m'agradaria pues, que hi hagués més gent emprenedora com ells, sé que no és fàcil com antes, però que poguessin aportar no només vendre coses, sinó tot el que hi ha darrere.
0: Tots els valors del comerç local.
2: Perquè jo me'n recordo que la feina la feia amb un quirinho i a vegades amb una passió que és el que te permet que transmetre tota aquesta essència de... I jo crec que la cortera té això, i que la cortera, locals d'impollança que tenen aquesta energia, diguéssim, de qualsevol manera.
0: Sí, ho valors,
2: sí, ho valors de la família, ho valors de... Saps? Crec que és això el que realment és el guapo de negoci. Jo crec que m'ha aguantat més el tema dels clients i tot, que m'apassionava amb els clients,
0: això,
2: que el tema de la
0: carnisseria. Això te va costar, no?
2: La carnisseria jo no m'agradava gens. El que passa és que el vaig arribar a estimar moltíssim, però jo, els clients... Jo no me'n recordo que allà jo crec que ja era terapeuta sense saber-ho. Vull dir, jo m'he passat allà 48 anys.
0: Després vas tancar quan te vas posar...
2: Sí, estudiar i formar-me com a terapeuta en biodescodificació i gnosis clínica. Però, clar, jo ara dic, és que jo crec que en aquell temps la mamà ja era més terapeuta que quina
3: està sempre allò per vocació.
2: I la veritat és que van...
3: Sí,
2: sense saps. És que estimava molt el client. Molt. I ma mare, igual que jo, vull dir... Sí. Això és... I és, veig que van més o menys, han agafat aquest valors, que jo els vaig dir, si seguiu la línia que estic segura, jo, ton pare, vos acompanyem a tot. Vull dir, però bé.
0: I clar, ara vosaltres dieu que vos comuniqueu molt, tots germans, però cada un s'encarregarà d'una part, com serà?
1: Bueno, a veure, carregat d'una part i una altra, en un final un negoci familiar, com comentàvem, home, un negoci petit, de comerç local i tal, és complicat, perquè definir rols i tu fas això, jo faig això, si no hi ha una cohesió entremig i una línia que unesqui aquests dos punts, pues és difícil, la veritat. I, però bueno, un s'encarrega més d'unes coses i un més de l'altre. Per exemple, un exemple fàcil, el meu germà s'encarrega millor d'aquesta gestió més financera i tots aquests aspectes, i jo m'encarrego més del producte, però això sempre està en el corrent de com el meu germà me comunica jo com estan les coses, jo li comunico a ell com està el tema del producte, ens fem reunions, perquè al final no és que un vagi per una part i un vagi per l'altra, sinó que se fan coses, pot ser aïllades, sí, moments puntuals, però sempre arribant en aquesta cohesió entre tots dos, que ens ajudin a tirar endavant, perquè el que et dic, ara mateix som nosaltres dos tots sols, no som un gran equip, i és molt difícil definir rols per separat de cada persona. I sobretot és molt important tenir present de que som molt conscients que ens duim 15 anys de diferència cada un, jo en té 22, ell en té 37, la seva situació de vida és totalment diferent de la meva, jo puc dedicar unes hores que ell, a lo millor per un tema de lo que deia abans, de conciliació familiar amb una nina petita, no pot dedicar, però després ell me repercuteix per una altra banda. Per tant, jo si puc dedicar més hores, perquè ara mateix tenc tot el temps del món, pues jo no tinc cap problema, i si un dia demà també m'ha de cobrir per això, pues amb això estem respaldats tots dos, tenim les escones cobertes.
0: Però quan entrem a la quartera vos trobarem a tots dos.
3: Totalment.
0: Conta-vos un poc, perquè la gent que vos ha seguit a xarxes, perquè teniu les xarxes de la quartera, 1880. Com així que 1880, que és l'any de
2: Iriosos,
0: no?
1: Sí.
0: I heu volgut mantenir aquest nom.
3: Sí.
0: I de la gent que vol seguir a xarxes, han pogut veure tot el procés de transformació d'un local, un poquet el que heu anat ja cercant. En compte-vos, parlem d'un local primer, després parlarem del producte.
2: Això fan de picades, ells.
0: Sí, de tot, eh?
2: Tot.
0: I son pare també, eh?
2: Tot.
1: Més.
0: Què més? Sí. Què manteniu d'aquest local? Què canvieu? Com serà aquesta...
3: Bueno, el que passava aquí és que, bueno, com mon pare, com ma mare comentava, tenien dos locals, no? Era de Sant Jordi i de Dones de Cansades. El de Sant Jordi era un poble que era l'obrador principal, allà on produïen, feia la matança i tot, i el de Parque o de Dones de Cansades era principalment de venta. O sigui, ja tenia una sala petita darrere, però l'espai principal, la tenda, per la gent que ha entrat i ho reconeixerà, és principalment venta, no? És una vitrina molt guapa, molt treballant, molt gros, molt llarga, que és per venta. I, clar, nosaltres, quan que l'altra tenda, en què ha d'estar alquilada, perquè no l'ho deixen Nico, segueixen en aquella banda, i... En Joan Daniel va fer feina amb ells, és una cosa que també, bueno, agraïm aquí a Dolores i en Nico, perquè també gràcies a ells la cortera s'ha mantingut viva durant aquests 8 anys, perquè segurament si ells, Dolores, no hagués decidit...
0: I també mantenien un nom, no?
3: Clar, van mantenir un nom, no, ells han mantingut, perquè si quan mon pare i mon mare varen dir, m'ho retiram, tanquen la barrera, no sé si seríem aquí avui, per tant també agrair a Dolores i en Nico això. El que passa és que ells van per una línia que tenen allà a Sant Jordi i nosaltres anem per una altra, saps? Al final són dues empreses completament diferents. I... el que comentava, no? Què passa que a Dones de Can Sales no hi ha obrador, no hi ha cuina. Clar, nosaltres volem fer un pot de... Bueno, volem fer un pot, no, volem fer matança, que és el que feien aquí nostre, volem fer produir nosaltres mateixos, volem fer cuina, per tant, el que vam fer va ser un ajust a la part de la sala, estirar-la un poc cap a la tenda, separar-la en dos, per temes de sanitat, has de tenir una sala freda i una sala pues, de cuina, no? I vam fer un obrador fred i una sala de cuina. Això està el que m'ha agradat més feina, que és estar moure i definir un poc això, perquè la vitrina principal mos condiciona tot l'espai, perquè la vitrina no se pot moure. Ha mogut aquesta cap endavant i després l'altra part important de l'obra ha estat obrir la façana de l'edifici. La façana era un antic garage que allà entraven cotxes, mon pare i ma mare van muntar la tenda allà dins, que era un garage, però per nosaltres era massa, estava massa enclotada. És una tenda que li faltava un pot de llum de fora, que era molt guapa de dins.
0: Com quasi un metre d'entrada.
3: Sí, hi havia un metre d'entrada. És molt guapa de dins, però de fora no se veu. Clar, però jo necessitava que la tenda tingués presència no que res. Clar, i jo al principi vaig dir que el muro s'ha de tombar. Clar, jo quan vaig dir que el muro s'ha de tombar no sabia totes les implicacions que hi havia darrere de projecte, arquitecte, ajuntament, enginyer. Clar, quan jo vaig dir no, aquest muro s'ha de tombar, però som un poc així, quan tenia una convenció clara, a tope amb ella, no? I mon pare, no, això no se pot fer, està loca, però jo vaig dir, és igual, s'ha de tombar i s'ha de tombar la solució. I al final vam trobar una solució, ha duit molt de mal de caps, ha duit una feinada, però l'han tombada, l'han pogut trobar una forma de tombar-la i ara pues, la tenda té una forma de molt més oberta. O sigui, ara quan la gent vengui aquests dies que ha passat o que vengui dissabte veurem-nos, veurà que la tenda de fora té més presència, l'han duit un poc més de fora, han posat unes vitrines verticals també a la part de la dreta, que tindrem productes ja també per endur, tindrem carn madurada, tindrem producte també en fresc, producte congelat, que la gent se'n podrà endur un pot d'una forma més fàcil, no? Al final el que s'acabem és un poc modernitzar com la gent compra avui en dia, no? No és com un temps que la gent potser venia a comprar, tenia més temps, xerraven, el que deia ma mare, no? Pues era un poc com a fer de terapeuta, psicòleg. A nosaltres m'agrada molt aquesta part, però hi ha gent que li agrada venir a comprar i partir.
0: La gent d'anar amb estressats,
3: exacte,
0: no?
3: Exacte, tothom va a tope i nosaltres podem de servir també un poc el que la gent demana, no? I tindrem aquestes dues opcions. Una opció serà més en un moment i l'altra opció serà un poc més, pues... ja fa i per ti.
0: Mira, abans de parlar del producte, que ara parlàvem un poquet de l'espai, sí. Abans de parlar del producte, en Bruno me diu que té preparat aquest vídeo de les xarxes socials on explicau un poquet tot això. L'escoltam.
4: Hola.
5: Hola, som el Miquel.
1: Jo sóc en Joan Daniel i junts som la quinta generació de la Cortera, una carnisseria d'aquí de Pollença.
5: I ara vos farem un petit tour de la que estan liant aquí de dins. Vam veure aquí és aquesta vitrina en forma d'L, que és la que van muntar mon pare i ma mare quan van obrir aquesta tenda, que és un pot de peça angular de la que era la quinisseria. Funciona superbé i això és una cosa que hem volgut mantenir. A la banda de la dreta, quan entrau la tenda, el que tindrem serà quatre vitrines verticals. Una serà un congelador, l'altra serà una gelera per a producte fresc, l'altra serà una d'embotits tipus sobrassada, fuets, que elaborarem nosaltres, i l'altra serà una secció per carn madurada. Després de vora hi haurà una estanteria per producte en sec, que la majoria serà de les Illes Balears.
1: Jo ara som a la zona de l'obrador, on se fan totes les creacions nostres de totes les generacions enrere, tant la sobrassada, botifarrons, salsitxes fresques per la taula, hamburgueses, tot el que vos podeu imaginar. I res, tenim una petita cuina per poder treure a taula tots els nostres elaborats. Fins aquí el nostre tour d'avui, de lo que serà la nostra tenda. Seguiu-nos per estar tant a totes les notícies que vendran aquest mes i volvem-hi tots i totes el dia de la inauguració que ja publicarem per les nostres xarxes.
0: Ja publicarem per les nostres xarxes i ho diran també ara, abans d'acabar aquesta entrevista, ho diran aquí també per Ràdio Pollença. Vinga, Joan Daniel, el producte, què

0: tens aquesta iniciativa i trobes i t'avaralles i tal, sí que arribes a racons que no has estat a Mallorca, que sí que fan producte local, sobretot de boví i puestos d'aquests. Respecte a un producte, jo som un fiel defensor de que per vendre un producte l'has de poder defensar, i per poder defensar l'has de conèixer. Què vull dir amb això? Que se trata d'anar a conèixer tots els pagesos i a tothom qui mos durà producte a la tenda en tema de cant, sobretot. Sé que en tema de xacuteria més complicat, però en tema de cant jo sí que m'agrada anar a conèixer tots aquests productors, com fan els nostres productes, com estan els nostres animals, quin mena d'animal tenen, quin menjar els hi donen, quines condicions estan, si estan una cosa que sigui ramaderia intensiva. No hi haurà res de ramaderia intensiva que nostra, tot és ramaderia extensiva. I bueno, a partir d'aquí, conèixer a través d'un, conèixer un altre i jugar amb aquestes coses. Escapar a Catalunya també per conèixer altres maneres de fer producte, de diferents carnissers. I la veritat que arriba a ser una àrea complicada quan realment tens aquesta passió. Perquè com que jo m'agrada tenir-ho bastant tot controlat, el tema del producte, però és veritat que el tema de la situació geogràfica que tenim a les Balears ens limita molt amb són quines coses, per el tema del transport i tot el tema de la insularitat, per el tema de portes i tot això que ve de la península. Què passa? Que hem intentat que no un 100, perquè m'estaria contradint si fos un 100%, però un 75% del producte de cant vengui exclusivament de Mallorca, de productors d'aquí. Humè és totalment de Mallorca, més concretament, bueno, coneixem la gent que me'l fa Humè, o pagès que me'l fan Humè, tant d'aquí de Pollença com de Llucmajor, que ara m'he anat a conèixer de Mecològic de Mallorca. La ternera també en trobava tenir mallorquina, que mon pare me deia, ja se'n feia poca quan nosaltres vàrem acabar i no en trobarà, no sé què, però com que són caperut i m'ho germà també, o com jo he trobat ternera mallorquina, no puc disposar de ternera mallorquina cada dia per un tema de que hi ha una limitació d'animals ara mateix a Mallorca, perquè s'han fet molt d'agroturisme a zones on hi havia boví, però sí que moments puntuals, o millor de que sí que puc oferir ternera mallorquina com hem oferit, i que és un producte que la gent està acostumada antigament a menjar a casa, i el que menjàvem nosaltres quan érem petits. I bueno, en tot el tema del producte, pues, afinant, coneixent, equivocant-te, provant, fent moltes cates, provant que nostre fent hamburgueses amb una ternera, provant que nostre amb una altra, i perfilant, perquè ho dia de l'obertura, no un 100%. És impossible, però cada dia millorant per poder arribar en aquesta excel·lència que és la que volem arribar, i que el producte sigui diferent.
1: I pel que fa a nos embotits, bé, fareu matança, sobrassada, tot això també feta vostra?
0: Sí, tot el tema de lo que és la matança mallorquina, que estaves comentant, llengonissa, sobrassada, botifarró, ombaria, peces de botifarró, tot això, per això no m'he hagut de menjar el cap en fer receptes, perquè mos han arribat aquí generacions, i el papà i la mamà mos les han passades ja també, de lo que feien ells, i això, tipo, és bastant tema lo que és matança, sobrassada i tot això, que com us agrada tant el que fèiem a casa nostra, de moment quedarà així.
1: I la recepta familiar.
0: I la recepta familiar, i la que s'ha fet sempre. Dur porcs en calent, que també és una altra història, de mataderos per temes sanitats. Ara tenim una llicència per poder dur porcs en calent, per poder fabricar en calent la sobrassada, perquè no és el mateix que dur-la en fred, que la can està contraiguda. I bueno, mil històries. Però sí que sempre se duen uns animals en sencers, i mai se duen per peces de despiece, i ho fabricam i ho fem, ho despiece tot a casa nostra.
1: Hi ha qualque producte de la història de la cortera que hagi estat l'estrella?
0: Hombre, tot el tema de la fabricació nostra, la matança, jo crec que la sobrassada.
1: La sobrassada.
2: Sí, jo crec que sí.
0: La sobrassada.
3: Venia gent de per tot a comprar la sobrassada.
2: Se n'enduien a Madrid, a Barcelona, sí. La gent... Sí,
1: venia gent de la sobrassada de la cortera ja hi serà la setmana que ve?
0: No hi serà, per no. Un tema de...
2: I això és una cosa que m'ha fet mal.
0: Sí, m'ha fet mal, sí. I mil maneres hem intentat de que hi segués, però hi ha dos problemes bàsics. Un és que no tenir, fins que no acabem l'obra no tindrem la llicència d'obrador per poder produir, un número sanitari. I l'altre és que, com tots sabem aquí a Pollença, gent que fa matances, és que la calor no se pot produir, sobrassada. Què passa? Que normalment de juny a setembre la producció de la cortera de tota la vida s'ha aturat, però quan tens una roda gran sempre tens sobrassada per estiu.
1: Clar,
0: no
1: i ara
0: heu produir.
1: D'esperar si arribi
0: de produir,
1: el fred.
2: Sí.
0: Hem de una mica el fred i tornar a arrencar la roda, i ja per l'any que ve l'estiu sí que tindrem, però enguany. Sintiéndolo mucho, perquè m'haurà fet mal, no puc arrencar en sobrassada, però... però no n'hi haurà.
2: Entendrem.
1: I aquesta novetat del ritme de vida que duim avui en dia, que això ho teu predit, no ho

0: havíem pensat que menjar preparat, que anar a cercar menjar ja fet per dur-me a la feina, a la platja, a que nostra, i tenir aquí també apostau per aquest tema, no?
1: Sí, sí, perquè és una cosa que ens hi trobam. O sigui, és, com dius tu, no tothom va a tope, ningú té temps de res, que és una cosa que crec que nosaltres mateixos ens autoobviem, però bueno, això són altres temes. I sí, nosaltres també vam fer, de fet, antes de començar a fer res, vam fer com un petit tour per Catalunya, que vam anar a conèixer diferents quinicers, perquè, clar, mon pare i mon mare feien un temps que estaven ja retirats, i ens interessava veure com estava el mercat, no? I Catalunya sempre és un poc un referent, perquè allà fan moltes coses molt xules, sempre també tens un lloc que tenen molt d'animals propis, que tenen molta disposició de materials i d'ingredients, i vam anar a conèixer diferents quinicers, i la majoria ens ho deien, que avui en dia era imprescindible tenir menjar preparat, perquè si no els números no surten. Ja no és un tema només de si ho fas o no ho peti, la gent t'ho demana, és que també a nivell negoci és important poder tenir menjar preparat perquè genera una roda que el producte pugui seguir sortint sempre, no? I al final això també és una cosa que punt de vista de negoci ens interessa, però també punt de vista perquè el client t'ho demana també ens interessa, per tant se fa un perfecte match perquè pugui sortir. És més complicat perquè té més regulació, però és una cosa que també volen fer.
0: Quin tipus de menjar preparat tindreu, per exemple?
1: Això és la pregunta que m'haurem estat també rompent-ho aquí, perquè també, com que no hem tingut encara disponible la cuina per poder fer totes les proves que volíem, doncs pues de tot d'una suposo que tindrem lo bàsic, no? Van dir quinalons, lasanya, qualche peça de fet en un forn, pollos a l'ast,
2: pollos rellenos,
1: o sigui, suposo que tindrem de tot d'una el més bàsic. L'idea a partir d'aquí és anar investigant, anar provant.
0: I la
1: provant,
0: demanda també, no?
1: A veure qui és la gent que demana, qui no demana, depèn de la temporada, volem fer coses de temporada, volem fer també sopes, com fem brous, com fem un pare o mare, diferents tipus de brous més col·làgen, que també s'ha posat molt de moda perquè és molt bo pel tema de cognitiu dels ossos. Després també cremes també volem fer, o sigui, volem anar més enllà de lo que és l'equiat, no? Volem anar més enllà per oferir un producte que sigui realment del dia a dia, no? Que no sigui una cosa que te menges i potser no és més pesada, més feixuga, més grassosa, no, volem tenir producte que també pugui encaixar amb una dieta d'una persona diàriament, no? Que només sigui algo pesat.
0: I un paquet de botigueta també t'entendreu?
2: Sí, bueno, la part de botiga, també una secció de producte en sec petiteta, però bastant ben seleccionada, creiem que bastant ben seleccionada, perquè allà sí que en producte 100% quasi de Mallorca, que hi ha molta gent que fan productes molt ben fets, sobretot de producte en set de confitures, també melades, de ciurons, gent que està d'UCB PAE, que estan inscrits en Europa EMA, totes aquestes entitats ecologistes que fan les coses tan ben fetes i que per què no apoyar aquestes entitats abans d'anar a cercar productes a fora i bueno, omplir amb 95 o 100% amb producte de Mallorca fet d'aquí, amb ingredients d'aquí, amb fruites d'aquí, amb hortalisses d'aquí, hort fet a Mallorca, res d'importació, i això sí que ho tenim en compte. I al final que t'he comentat, d'anar a veure-ho, perquè també al final que t'ho diguin, pues, sí, és molt fàcil, però també jo m'agrada personalment anar a veure-ho per realment que me corroborin que estan fent les coses com m'estan dient. I de moment s'han corroborat tots.
1: No, i també el que dèiem, no? Que és veritat que costa ja és un poc més trobar aquest producte d'aquí, perquè pues, per circumstàncies s'ha anat perdent de qualsevol forma, però és veritat que hi ha com un fil d'esperança, no? Jo també ho he après de meu germà, Marat Marina, si veieu, i que jo te'n mire tu, perquè en tot el que veus cada dia has de tenir molta estena per aguantar i poder anar endavant. I és veritat que quan coneixes gent jove també, que encara li aposta un producte d'aquí, quan veus gent jove ja fa esforços, que s'implica, pues també nosaltres molt donem aquesta motivació, perquè connectar amb aquesta gent que està un poc en la mateixa sintonia que tu és molt guapo. I això també ens ajuda a nosaltres entre tots pues, a mantenir aquesta esperança. I mira, pues, amb allò no ho salvarem tot, però salvarem el que podrem.
0: Què vos han dit? Bé, ho pare, ja ho sabem, ha explicat la reacció a Coloma, els vostres amics, què vos han dit?
2: la seva part és completament diferent de la meva, ja t'ho dic.
0: La teva menys, van tenir.
2: La meva, en plan, que tots ho sabien.
0: Clar, era bé, que estaves esperant.
2: De que ningú s'ha sorprendre, sincerament, de que...
0: Estaves tardando,
2: sí, no, ningú s'ha sorprendre amb els amics, i crec que m'estava escoltant qualcú, per tant, des de salut d'aquí a tots i totes.
0: I tu, Miquel?
1: Jo, la meva reacció va ser... Tu, què n'hi sé? Què dius? Perquè el bé que estàs i el que estàs fent... I va ser un poc aquesta reacció, majoritàriament, no? I a vegades també m'ha sorprès jo mateix. Però és una cosa que he anat descobrint, és una cosa que que a vegades passa, no? Que ell té la passió més de dins de des de petit, i això és una cosa que ha anat desenvolupant amb el temps, no? És una passió que ha anat creixent. L'any passat vaig fer també com una espècie de pràctiques a una quinceria de Palma, en un mercat d'olivar, també amb un senyor que nom Jaume, que també d'aquí li envio un saludo, que és un crac, que té 60 i pico d'anys, que ha fet tota la vida aquí a Nisei, i va ser, ha estat un poc mentor també, perquè mon pare està retirat, i ha estat un poc meu mentor d'ajudar-me també a aprendre, i a fer aquesta pressa a l'ofici, no? Uh-huh. I jo trobo que és una cosa terapèutica. Fer coses de les mans, de sobte he descobert que m'agrada, que m'ajuda a desconnectar. Això m'agrada molt de veure la part de números, de temes de números i tal, però he veure que la combinació m'agrada molt. Tenir una part de números i una part pues, per poder fer les mans i veure les teves creacions com van sortint. És una cosa que he anat desenvolupant i m'està agradant moltíssim, la veritat.
0: I després de moltes setmanes de suor, de nisbis i de pols, ha arribat el moment d'obrir les portes d'aquest nou local a tot el poble. Vosaltres això ho heu posat a les vostres xarxes. Aquest dissabte, dia 4 de juliol, a partir de les 7, obrireu les portes d'aquest local en el carrer Dones de Can Sales número 5. Vosaltres, tot ho tens, que xerreu d'aquest local durant tota aquesta conversa de que necessitava d'un parque, la d'un parque. Sabeu que era el que se xerrava la família, s'ha notat molt, però ara serà l'Edupac.
2: L'Edupac. Bueno, el parc és allà bastant allà mateix.
0: El parc encara és. Idò, com, aprofitau per convidar a nos oients, a la gent que mos escolta.
1: Bueno, oi. Bueno, això és el que hem contat fins ara. Tenim molta il·lusió, és una cosa que nosaltres hem estat treballant durant molt de mesos, perquè pues, és una cosa que duim de dins. Me fa molta llans obrir les portes d'aquí nostre a tothom, no? És una cosa que també sempre hem vist molt mala.
0: Tornem a que nostre, tornem a que nostre i que nostre és que teva. Em dic que és un poc el vostre lema, no?
1: Perquè així ho sentim. Realment, com ho mare ho deia antes, que nostre, nosaltres sempre hi ha hagut gent, sempre hem viscut gent dins que nostre, sempre ens ha agradat tenir gent, i per nosaltres rebre gent és un plaer i un orgull, i nosaltres volem seguir tenint aquesta línia de rebre la gent com si vingués a qui seva, tractar-los com si fos qui seva, i nosaltres pues, tenim aquesta línia i estan tots convidats a ser part d'aquesta nova història, així que tothom està convidat, tot pollant-se qui vulgui a venir dissabte a partir de les 7, tindrem un pot de beure, un pot de pitjada, un pot de formatges que també ja tenim pensats, un pot de música, un pot d'ambient i quatre riaes i quatre anècdotes, i això és un pot la vida, no? Les petites coses que volem mantenir i passar un gust i un bon moment amb tothom.
0: Vols afegir qualque cosa, Joan Daniel?
2: No, és que m'ho ja marxarà tan bé a vegades que...
0: Ja xerreu bé tot, xerreu bé tres fitxes, molt bé, Coloma.
2: Ha deixat ben clar...
3: La veritat.
2: Ha deixat ben clar lo que, bueno, lo que hem de fer i la convidada per dissabte. I res, també de part meva, afegir que també tothom està convidat i que els rebrem amb braços oberts com hem fet sempre a la Cortera.
0: Coloma, què creus que si aquest dissabte en Pep Fortes a Cerdà i na Teresa Bonnina Aguiló besavis teus, sí. I rebesavis vostres poguessin entrar per la porta de la Cortera, què creus que pensarien?
3: Jo m'emociono molt quan cert de la meva família, de la part paterna, perquè sent molta força. És com que crec que se sentien molt orgullosos tots de veure que les generacions segueixen endavant. No només per el tema de negoci, sinó perquè d'altra manera estàs amb ells. Mm. Vale? És com una manera d'estar de veure ells. I és com que, sobretot, mon pare, jo crec que mon pare, si vés ells, bueno, seria un orgull. Vull dir... I jo sé, no sé, sé molt d'amor i molt de gratitud, i jo crec que ells també, de qualsevol lloc, que mos poden sentir, o mos poden veure, com diuen, no sé, estaria molt orgullosa de veure que segueixen tot aquest camí amb tant d'amor, passió i gratitud. Per nosaltres és un orgull. Els nostres fills també per nosaltres, tant per en Joan com per jo, són uns mestres que aprenem moltíssim d'ells. Són totes unes altres generacions, cosa que jo m'encanta aprendre moltes coses d'ells, i jo, bueno, me sent molt orgullosa com a mare i de pertanyer a la família, pues, a la família Fortesa o a la família paterna, i no sé, molt, molt contenta, molt agraïda, i la veritat és que és un orgull i un honor formar part d'aquesta família.
0: Idò, enhorabona, moltíssima sort, que vagi molt, molt bé, ja mos anireu comptant i mos veurem per aquí prop, perquè també sereu veïnats de la ràdio, vos tindrem ben a prop.
2: Moltíssimes gràcies per la rebuda a tot l'equip de Ràdio Pollença i, bueno, i a tot el poble que mos està escoltant.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tots.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I de... Escoltàveu en Joan Daniel i en Miquel, per si qualcú que acabava de sintonitzar, deia que ens hem emocionat ja en el final d'aquesta conversa, si acabàveu de sintonitzar aquesta entrevista, la podeu escoltar sencera, eren les paraules de Na Coloma, la mare d'en Joan Daniel i en Miquel Vives Fortesa, que aquest dissabte a partir de les 7 inauguren la Cortera 1880, a les 7 de l'hora baixa, i esteu tots convidats.
4: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
2: No, la meva no, la teva.
1: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: La teva ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la de tots.
4: Bé, nosaltres seguim en directe i ara és moment, són les 12, és moment d'informar-vos sobre l'actualitat de Pollença. Començàvem recordant que Ecologistes en Acció otorga una bandera negra a la badia de Pollença pels fondejos il·legals, els abocament d'aigües residuals i les platges artificials. La badia de Pollença ha estat una de les zones del litoral balear distingides amb una bandera negra en l'informe Banderes Negres 2026 d'Ecologistes en Acció, que denuncia els principals punts de degradació ambiental de la costa espanyola. Segons l'organització, l'espai presenta una combinació de problemes que evidencien una mala gestió del litoral, entre aquests destaquen els fondejos il·legals d'embarcacions, incloent-hi algunes que es troben abandonades, fet que provoca impactes sobre el fons marí i els ecosistemes de la badia. L'informe també assenyala deficiències en el sistema de sanejament, que qualificaria d'obsolet i potencialment relacionat amb abocaments d'aigües residuals, així com la presència de platges artificials amb sorra no biogènica, un material que s'erosiona amb facilitat i contribueix a l'augment de la turbulesa de l'aigua. En el mateix informe també es menciona Cala Galdana, que rep una altra bandera negra per episodis recurrents de contaminació atribuïts a possibles abocaments d'aigües residuals. També informacions des d'Emser, com sabeu, fa unes setmanes es va posar en marxa un nou sistema de recollida de matèria orgànica que ja mostra resultats molt positius, segons ens informen des de l'Ajuntament. En només 15 dies el servei ha recollit més de 15.000 quilos de residus orgànics, segons les dades, com d'en facilitats per l'Ajuntament. Aquest increment es deu al nou model de recollida que facilita la separació de l'orgànica a les llars i comerços del municipi. L'objectiu és reduir els residus que acaben a l'abocador i millorar el reciclatge. La matèria orgànica recollida no es llença, sinó que es tracta per convertir-se en compost, un adob natural que es pot utilitzar en agricultura, jardineria i recuperació de sòls. A més, durant el procés també es pot generar energia renovable a partir de biogàs. Tot això, recordar informacions de l'Ajuntament. També l'entitat Arrels Marines dona suport a l'informe Banderes Negres d'enguany i alerta de la situació crítica de les platges del port de Pollença que han rebut l'única bandera negra de Mallorca. Denuncia especialment els fondejos il·legals d'embarcacions, el debocament d'aigües residuals, la terbolesa de l'aigua per sediments i l'impacte de les platges artificials i la massificació turística. Davant d'això, Arrels Marines IDO reclama un pla urgent de restauració ecològica de la badia interior de Pollença que inclogui eliminar amarratges il·legals, millorar el sanejament i reduir la contaminació marina. L'Ajuntament informa que durant la matinada del proper 2 de juliol, és a dir, de dimecres a dijous, aquesta vespre realitzarà un tractament intensiu per les paneroles cucaratxes al nucli del port de Pollença, complint els avisos de la ciutadania. Ens informa també l'Ajuntament que té en marxa un procés selectiu per a la contractació d'un auxiliar administratiu com a personal laboral fix. Ja s'han publicat les bases específiques de la convocatòria i el termini de presentació d'instàncies està obert fins al 21 de juliol. Per més informació es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament. També vos hem de recordar l'11 de juliol es durà a terme la festa marinera a les 11:30 a la plaça Miquel Catllong amb els grups Fandango Stars, La Movida Band i la DJ Marina García. També aquest divendres UMOI celebrarà el tercer orgull de Pollença, començant amb un petit orgull per infants des de les 7 fins a les 8, que acabarà amb un cercavila. Després, més tard, serà l'orgull per grans a la plaça Miquel Catllong, començarà a les 8:30 la presentació, seguidament el pregó, diverses actuacions que s'allargaran fins a les 11. També el Pollença Rock entra a la seva recta final amb una promoció especial per viure sau i fora de Sembrat. El festival se celebrarà els dies 7 i 8 de juliol al claustre del convent de Santo Domingo amb una programació que connecta diferents generacions a través del pop rock en català. Us hem de recordar que com a novetat d'enguany l'Ajuntament de Pollença ha posat en marxa una promoció especial per al concert inaugural. Totes les persones que tingueu ja una entrada per al concert de Sau i Fora de Sembrat, així com aquelles que les compreu a partir d'ara, rebreu una segona entrada de franc per a la mateixa actuació gratuïtament. Per obtenir-la només cal enviar un correu electrònic a comunicacio@management.com. També una setmana més, el cicle musical que reamenitza les places del nostre municipi en concerts en acústic i de diferents estils musicals, tot a partir de les 8:30. Avui, Lolo a la plaça Major, també Spicy Lovers al carrer de Ponent, en Humor, i divendres, Tramuntana Gipsy a l'Ajuntament i diumenge Cuervos Hermanos en front de l'oficina de turisme del Port de Pollença. I aquest diumenge també s'encaten els concerts del cicle Sons de nit de Pollença. Actuarà diumenge, com dèiem, Roger Mas en format trio al Calvari de Pollença. Podeu comprar tiquets a tiqueti.com o fonar.com. El Centre de Turisme Ornitològic de la Gola té un nou horari d'estiu. El mes de juliol obrirà de dimarts a divendres de 9 a 4 i el mes d'agost estarà tancat. Arrels Marines també organitza la setmana que ve una gran diada amb activitats a la Cala Sant Vicenç. La jornada Arrelet, com l'han anomenada, serà divendres de 2 de juliol a partir de les 5. Hi haurà moltes activitats, fins a les 8:30 s'allargarà la jornada. Acabaran amb un sopar a la fresca, faran fotografia submarina, itineraris d'esnorquel, tallers de biodiversitat per infants i de pintura i sortides en barca. Les activitats són gratuïtes per a tothom. Si no sou sòcies o socis, heu de comprar els tiquets per un preu de 10 euros per aquest sopar. Anem a acabar amb informació esportiva. Recordem el tercer campus d'estiu de bàsquet Pollença del 6 al 10 de juliol per infants de partir de 6 anys fins a la categoria júnior. Podeu trobar informació sobre les inscripcions a les seves xarxes socials. 5 dies intensos de bàsquet, activitats, convivència i bon ambient. Segons ells, de 9:30 a 5:30. El campus inclourà dinada cada dia, temps de piscina, jocs, dinàmiques de grup, combinats en sessions de pista per seguir aprenent i gaudint del bàsquet. 250 euros l'entrada general, l'abonament 230 euros per jugadors, ja que ja siguin del club Colònia Pollença, i 220 euros per germans. I els corsaris igualment fan un taller d'estiu a la platja de la Gola, a la zona del volei, tots els dilluns, dimecres i divendres de 6:30 a 8 per infants de partir de 6 anys de manera gratuïta. També torna un torneig de futbol 7, la patrona, això és el camp de futbol municipal de Pollença. Serà l'escenari d'aquest torneig, que serà del 21 al 23 de juliol, organitzat per Futbol Mallorca Tornejos. Els partits es jugaran entre les 7 i les 11:30 de vespre, amb una durada de 30 minuts cadascun, i l'organització garanteix un mínim de 3 partits per equip, costa 240 euros, però no hi ha un màxim de participants o de jugadors per equip. Vos podeu inscriure contactant el telèfon 699-704-817. Pel que fa als premis, el primer equip rebrà 1.250 euros repartits en 600 euros en metàl·lic, 400 euros en equipament personalitzat de Waipos i 250 en un sopar a la parra. El subcampió tindrà un premi de 140 euros, mentre que també reconeixeran el millor porter i el màxim golejador amb un val de producte de Futbol Emotion. Molt bé, nosaltres finalitzam aquesta actualitat d'avui, dimecres 1 de juliol, de Pollença, i una bona nit, molt en fora, perquè d'aquí res tindrem a la tècnica de cultura Marina Velasco parlant sobre tot el que ens han preparat per al mes de juliol.
5: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Bé, nosaltres seguim en directe, ara 6 minuts passat d'i mitja, i com vos hem anunciat, vos hem de fer un petit recordatori, un resum, un sumari de la programació de cultura del mes de juliol, com sempre fem cada mes a la tècnica de cultura Marina Velasco. La tenim aquí en nostres estudis perquè aquest mes, Marina, no és diferent d'uns altres, inclús teniu més coses i mos has de contar un poquet tot això per situar-nos, perquè n'hi ha bastantes. Molt bona, Marina, com estàs?
1: Bon dia, què tal? Sí,
0: ja,
1: sí.
0: Ja ha començat
1: ben això. Carregat.
0: Ja ha començat la música del carrer, que ja va començar un mes de juny,
1: sí.
0: Que segueix aquest mes. Si vols, poden començar per això, perquè avui també n'hi ha, no? Si no ve malament.
1: Sí, bé, recordar que de les 8 i mitja, les 10 i mitja aproximadament, a diferents indrets de Pollença i d'Esport de Pollença, hi ha concerts, diguéssim, amb un format més acústic, més íntim, per ambientar diferents places, carrers, d'arreu del municipi. I comentar també que se pot consultar la programació específica a les xarxes socials de l'Associació de Músics de Pollença. Nosaltres també a vegades ho compartim a històries a Instagram i a Facebook, però si volen consultar la programació específica, en aquesta xarxa ho poden consultar. I evidentment són concerts totalment gratuïts.
0: I si no, també la nostra agenda, nosaltres sempre tenim...
1: També.
0: On se fa i a quina hora, concretament. El dia d'avui, per exemple, serà la plaça Major, amb Lolo, i Spicy Lovers, en el carrer de Ponent du Port de Pollença. Després, divendres i diumenge, n'hi haurà unes altres. Però bé, un pic dit això, anem a començar la primera proposta, que és una exposició, la que hem parlat justament avui de matí, amb Andreu Aguiló i l'autor, que se farà en un museu, no?, de Pollença.
1: Bé, perdona que te corregesqui, en el museu no, aquesta se fa a l'Iglesi del Convent.
0: En un convent,
1: sí.
0: Perdona, com
1: sí.
0: Està d'hora?
1: Sí, no, perquè en tenim per tot,
0: sí.
1: Bé, si ja heu tingut una entrevista amb el director del museu, jo poca cosa puc afegir. Simplement convidar a tota la ciutadania que vengui dia 4 de juliol a les 8 del cap vespre a l'Iglesi del Convent de Sant Domingo, i podrà gaudir de la inauguració d'aquesta exposició, d'aquesta instal·lació d'estiu d'en Albano Alfonso, titulada A Natureza. Perdó. Evidentment és completament gratuït també.
0: Molt bé. Albano Alfonso, que també l'han tingut avui, brasiler. I després, el dia següent, en Roger Mas farà una actuació.
1: Sí, començarem els Sons de nit del 2026 amb aquest cantautor, músic i creador d'univers absolutament propis. No sé si la gent té ganes d'escoltar-lo. Jo, sens dubte, és un dels concerts preferits d'aquest estiu. Serà dia 5 de juliol, a les 9 del vespre, en Uquelbari. La gent haurà de pujar les escales, però que no se preocupi, que hem arribat alt. Hi haurà disponibles
0: però
1: diferents
0: modes. Com és això? Perquè és en Uquelbari, però s'ha de comprar entrada? On se
1: sí,
0: farà?
1: És a dir, els Sons de nit, la peculiaritat que tenen, o una de les peculiaritats que tenen, és que aglutina el que és patrimoni i música. Per tant, intentam sempre escollir ubicacions del municipi que tinguin una vinculació patrimonial o que tinguin unes característiques patrimonials importants, i conjuntament amb el regidor Miquel Àngel Sura vàrem estar pensant que un espai que mos feia moltes ganes posar en valor era precisament el Calvari, perquè és veritat que és un espai que molta gent visita, però a nivell cultural, d'activitats o de programació, no s'hi fan pràcticament activitats. A la millor per Setmana Santa, que fan la baixada, però no és un espai on recorrem si programin activitats. I vàrem pensar que era un espai perfecte per dur a terme el concert d'aquest cantautor català, d'en Roger Mas, perquè és un espai molt íntim, té un valor patrimonial molt important, i era posar també en valor aquests espais públics que té el municipi de Pollença amb aquest cicle ja superconsolidat com els Sons de nit.
0: I se farà a dalt del Calvari, dius.
1: Sí, exacte. La gent haurà de pujar les escales, però bé, poc a poc, no frissam. I bé, també hi ha gent que té mobilitat reduïda, que ja mos ha avisat, i hem habilitat uns aparcaments conjuntament amb la policia local, per tal que la gent que tingui problemes de mobilitat pugui accedir sense majors dificultats.
0: I serà a les 9 de mes, que farà més fresqueta.
1: A veure, men, si mos dona un pot de treva, perquè la veritat és que duim uns dies molt intensos de calor.
0: I ara hem de parlar d'un parell de coses, perquè és 17 de juliol, ho pollença rock, i teniu, abans de res de comentar, ja bé, molt cansat de comentar que pollença rock, hi ha una promoció activa, no? Si la pots recordar.
1: Sí, clar que sí. Per dia 8 de juliol, ara no me voldria equivocar, no, perdoneu, per dia 7 de juliol tenim una promoció que és de 2x1. Tota la gent que ja tingui la seva entrada ha rebut un correu electrònic, simplement han de contestar en aquest correu dient hola, bon dia, bones tardes, o bé, bon dia tot el dia. Tenim entrades i l'organització se tornarà a posar en contacte amb ells i facilitarà una invitació per cada entrada. La gent que la compri ara també rebrà aquest correu electrònic. Hi ha gent que m'ha telefonat, és que no he rebut, no sé com ho he de fer, que ningú pateixi, que aquestes setmanes estem fent aquestes gestions, a més, com que hi ha bastanta gent, anem una mica més lents de lo que m'agradaria.
0: Aniran arribant, no?
1: Sí, anirà arribant. Si qualcú no ho rep, que contactin nosaltres i mirarem a bonament què és el que ha passat. Però això, sí, farem un 2x1 per gaudir de fora del sembrat i de sau.
0: Això serà dia 7 de juliol a les 8 i el dia següent continua aquest festival, no?
1: Exacte, dia 8 de juliol a la mateixa hora, bé, les portes dels dos dies obrirem a les 7, per qui vulgui arribar una miqueta abans, però els concerts, com bé has dit, comencen a les 8, i dia 8 de juliol l'endemà tindrem Pèl de Gall i Els Amics de les Arts.
0: Molt bé, això serà la tercera edició d'Opollença Rock. Encara poden comprar entrades, si no hi malament.
1: Exacte, i inclús hi haurà entrades a taquilla. Si qualcú se vol decidir en el darrer moment, hi haurà entrades a taquilla.
0: Molt bé, les poden comprar a les oficines de cultura, no? A les oficines de cultura, me fan a Marina, no.
1: No, aquestes, perdoneu, aquestes són les úniques que se fan a través de Codetickets.
0: Codetickets.
1: De totes maneres, Bruno, si qualcú té problemes per comprar-les per internet, se poden acostar a l'oficina de cultura,
0: no,
1: sí,
0: no.
1: I nosaltres els hi podem ajudar a treure-les, malgrat no les venguem directament des de l'oficina en aquestes.
0: Molt bé, també més música, amb dimarts a Can Escarrinxo tornen, ja han començat, no?
1: Sí, van començar dia 30, sí. En aquest cas, el mes de juliol, tindrem una doble cita, en tindrem un dia 14 de juliol i un altre dia 21. Bé, no fa falta dir que són en dimarts, evidentment. I una vegada més, recordar que la programació específica se pot consultar a les xarxes socials de l'Associació de Músics de Pollença. Aquí també aprofito per donar les gràcies per aquesta magnífica programació musical que ens ofereixen durant tot l'estiu i sobretot en els dimarts de Can Escarrinxo, que la veritat és que és un espai molt xulo, se crea un ambient molt familiar, molt agradable, per passar un cap vespre-vespre o cap vespre de tard-vespre amb música de qualitat, amb música de diferents estils. També hi ha barra i menjar càrrec de Prodis, crec que ara no m'ho vull equivocar. Vull dir que és una oportunitat perfecta per desconnectar una mica de la jornada i agafar força per encarar els dimecres.
0: Molt bé, i seguim després, sí que hi haurà uns altres dimarts a Can Escarrinxo, la setmana següent, perquè és cada dimarts, òbviament.
1: Exacte.
0: I, però abans hi ha una altra edició d'aquests sons de nit, amb Chicuelo.
1: Sí, aquest músic arribarà dia 16 de juliol, també a les 9, però en aquest cas serà en el claustre del convent de Sant Domingo. I Chicuelo mos presenta Caminos, que és el seu nou projecte, on proposa una formació bastant reveladora i insòlita, perquè hi haurà guitarra flamenca, hi haurà contrabaix, bateria i ball. És a dir, no hi ha cant, però tampoc hi ha caixó. No hi ha palmes, però són dins a dins tangos, alegries, boleries i granaïnes per descobrir altres maneres de contar històries en ritmes flamencs.
0: Molt bé, les entrades on les poden comprar?
1: A través de Ticket.ib, però de totes maneres, si, sempre ho dic, no? Si qualcú té problemes per comprar-les per internet, que vengui a l'oficina de cultura i li donarem una mà adquirir les entrades. Que no vadin, perquè són de nit, venen potents i sé que anan bastant bé d'entrades, per tant,
0: vendrà
1: no espereu
0: de
1: unes darrer moment.
0: Aquests artistes, sí. Ja, sí. Molt bé, després, com deien, dia 21 hi haurà un altre dimarts a Can Escarrinxo i, seguidament, un mateix dia, però serà una hora i mitja després, serà la primera o l'estrena, bueno, estrena no, com ho dic, la tornada d'aquesta obra de teatre que se torna a fer després de 30 anys, que se diu després de la desgràcia, en un claustre del convent, no?
1: Exacte. Bé, poca cosa podré dir més, perquè sé que heu tingut entrevistes amb algun dels protagonistes, però bé, simplement recordar a la ciutadania que dia 21, 22, 23 i després també han marcat dins les festes de la patrona 28 i 29 de juliol, a les 9 i mitja, en el claustre del convent de Sant Domingo, hi haurà aquestes sessions d'aquesta peça teatral titulada Després de la desgràcia. Aquestes sí se poden comprar a través de Ticket.ib o directament a l'oficina de cultura. Recordaré que l'horari que tenim d'atenció al públic és de dimarts a dissabte, de les 9 del matí a les 2 del migdia, i que els pagaments sempre s'han de fer en targeta de crèdit.
0: Molt bé, no serà per sessions, així que si qualcú se queda sense veure-les perquè no ha volgut, perquè hi ha 5 funcions, no? És a dir,
1: exacte.
0: N'hi ha de sobre.
1: Si me permets fer un petit comentari, hi ha vegades que la gent espera els darrers dies o perquè s'estima més veure-ho dins el marc de les festes de la patrona, i després a vegades ha passat que se queden sense entrada. Per tant, que la comprin en temps, que s'assegurin una localitat i així després no

0: de feta. Comentar que la plantada se fa a les 5:30, disculpeu, a les 5:30, aquest 25 de juliol, i que la sortida és a les 6 del cap vespre a Via Pollentia, i fan, bé, una ruta per diferents carrers de Pollença, conjuntament amb la colla de Xeremies Orats, i acaba el final de ruta en aquesta plaça que hi ha les Montnares, que m'ho va tan bé per fer aquest tipus d'actes, perquè és bastant ample i permet poder-se lluir, no? Totes les diferents colles que venen a participar en aquesta trobada, i evidentment és un espectacle gratuït.
1: I bé, recordar que hi ha tota aquesta proposta de música al carrer, també, a més de totes aquestes, i ja amb això acabaríem un mes de juliol i ens hem de preparar per l'agost, perquè ve fort, no? Com tots som.
0: Sí.
1: Idò, Marina, te deixam tranquil·la ja, perquè comenci a preparar agost. I bé, tot això podeu consultar a xarxes de cultura, també vos podeu apuntar en aquest newsletter, se diu, no?
0: Sí, tenim un mailing que ho enviam a final de cada mes, enviam els dels pròxims mes, és a dir, ara, per exemple, a final de juny hem enviat la programació de juliol. Si qualcú té ganes de rebre-ho en el seu correu electrònic, basta mos contacti a cultura indicant el correu i nosaltres el donarem d'alta, i evidentment en qualsevol moment se poden desubscriure o donar-se de baixa, fora cap problema. Ho enviam un pic en el mes, intentant no embossar massa la safata d'entrada.
1: Molt bé, idò, si la voleu tenir un correu, ja sou. Idò, Marina, moltes gràcies. Hem fet així un repàs ràpid, tampoc hem de saturar a la gent, però que no aturant de fer activitats aquí a Pollença. Moltes gràcies, Marina, i mos veiem fins un mes que ve.
0: Adéu.
2: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

vaig estivant pedretes. Sotrats i clavelleres, com una formilleta, em penses geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Sofia, que escoltes? Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí? Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora. Les veus que connecten amb el teu poble. Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia. El 107.9, Ràdio Pollença.

0: Molt bon dia a tots, benvinguts un dimecres més al nostre programa Món del Vi. Avui amb aquest primer de juliol ja estrenem l'estivet la nostra ràdio, sabeu, vos vull avisar que quan estiguem en l'estivet el programa Món del Vi no s'atura ni estiu ni hivern, però sí que a la millor limitarem l'horari. Avui hem d'acabar les dues i vols fer una miqueta més de, a la millor hem de concentrar més el programa. Bueno, avui és aquest dia de fruita a la biodinàmica. Serà fruita fins a les 7 de l'hora baixa i comença rel. A partir de les 8 tenim rel fins pràcticament dissabte de matí. O sigui que podeu aprofitar tant de treballar la terra, perquè està molt setja, però si voleu arreglar-la, passar arada, cap problema, tractaments, beníssim. L'únic que no tocaria fer és sembrar res. A partir de pràcticament d'ahir se va acabar de fer tres plantes de cossiola de terra, que també seria de lo que comprau, les matilleres o tot lo que comprau, que és com un cossiol, per també la terra. Això haureu d'esperar fins diumenge, dia 12. Imagina't, després d'aquesta setmana, la que ve, millor que no, si ho voleu fer, no hi ha cap problema, però millor que no. Per mig, idò, ja tenim feina, si voleu estar sempre a la biodinàmica. Bueno, avui reprendem un programa que teníem pendent de la setmana passada, que havíem de presentar aquí molt de medalles. Sabeu que jo particularment m'encanta que els nostres vins mallorquins tinguin medalles. La qualitat dels vins mallorquins de cada vegada s'ha situat entre els millors d'Espanya. Vegades parlant, si donen medalles de plata, que anava alerta, que medalles de plata i d'or també se donen a millor en vins i possiblement la majoria bastant més llast que el que són els mallorquins. En aquest enguany, per un gran veterano d'aquest medallero, la botella de Macià Balla, del seu Premi Baco, jo no dic cada any, sinó que cada 5 o 6 mesos o 3 mesos fa concursos i sempre ve carregat de medalles. En aquesta vegada ha aconseguit els seus vins. Pràcticament tenim programes que t'ha aconseguit tot el medallero, tot el vídeo ha presentat, tot el medallero. En aquest cas, us explico un poquet que el Premios Baco, que els diuen, és organitzat per l'Unió Espanyola de Tastadors, que és reconeguda oficialment per Ministeri de Cultura i Pesca. És un concurs, si li voleu dir, el màster de vins, ells admeten tota classe de vins joves i optats sempre se fan a segles, amb una secció que tots els que tenen més de 95 punts, o sigui, tots els que tenen O, tornen-se a tastar una altra vegada i els donen un gran O. O sigui que endevinar dues vegades ha de ser difícil, no? Avui, Macià Balla, avui té un Baco d'O que la seva marció carbònica, un vi que hem parlat, és un negre, que l'altre també, és un vi que en van parlar fa molt, ja no fa molt aquí, a més a la fira va ser un de també un retrobament d'aquest tipus de vins, se pot dir que és un dels més antics que de l'evolució que se coneix, i en aquest cas també tenia, com va comentar aquí, tenia una etiqueta de l'artista de Jaume, no? De Jaume Villatel, i que també ha aconseguit dues medalles de plata en el seu blind de blind, però el blind de blind ja en té, no el tenia ja a 12 anys, i a més de rosat, però no us passaré més la llista perquè encara hi ha més novedat, en aquest camp novedat. Només tinc que dir que torno a repetir que a vegades ara no estarà molt, potser la setmana que ve presentarem un gran oro Premio Luis Hidalgo que fa el Premio Baco, que és un millor de millors, que l'ha guanyat en guany un albariño que se diu Paco Lola, que és conegut d'una cooperativa, i que també Macià Balla el va tenir en aquest. Sí. És l'únic que ha hagut a Mallorca que ha aconseguit aquest vins, Luis Hidalgo, que prem Luis Hidalgo, és un vi que arriba quasi uns 100 punts, entre 98, 97, 98 punts, és a dir, el millor dels millors. Bé, no els podem estar més. Saludarem sempre el nostre estimat, ja que és col·laborador nostre, Ramon Servall. Ramon, bon dia, Ramon.
1: Molt bon dia i molt content de tornar aquí a Radio Pollença en el teu programa, Toni, i amb aquest testador tan bons que tens.
0: Sí,
1: jo... Cada vegada me'n vaig aprenent algo.
0: Bueno, jo tinc que reconèixer, i a més t'ho tenc que dir, que la setmana passada no vares per a venir, i jo vaig dir el convidat que havien de venir, havien de ser més, avui no han puc venir, justament, però... Vaig dir una cosa que almenys no vaig dir bé, perquè vaig dir, sa mare d'en Ramon no està bé. I m'han cridat un parell, i m'han dit, què li passa? I, bueno, està bé, entre
1: sí,
0: comates,
1: mare,
0: però 90, no podries venir.
1: Va, que m'he de 95 anys, no, i té tot el que tenen en 95 anys.
0: Sí, sí.
1: No, el que passava era que dimecres passat, Toni, era Sant Joan, a Palma era festa,
0: sí,
1: mare
0: sí.
1: Viu a Palma, i ja no hi vaig. Quan te vaig dir, sí. No vaig pensar que quan a Palma festa... Sí. A mi me toca anar a guardar a mo mare.
0: No, jo no.
1: I el vi m'encanta, aquest programa m'encanta, però mo mare està perdut.
0: No, per favor. Jo el que vull dir és demanar la millor disculpa, no ho van entendre malament. Jo vaig dir, no està bé.
1: Sí, claro, no.
0: En aquest cas, el millor s'ho van agafar com si una altra cosa. Bueno,
1: no, gràcies de totes maneres.
0: També hem de dir que, bé, avui Morduso, a part del premi que ja han dit, que ja aquí medallero per tot, també tenim un premi binari, tenim una novedat, que com a primícia avui tastarem un vi que ha guanyat una medalla.
1: Sí, avui mateix molt l'han entregada fa una horeta a la Conselleria d'Agricultura, a Palma, han vengut el desconcurs perquè hi havia una secció únicament per vin mallorquí, s'hi han vengut a entregar sí. La medalla en el vin mallorquí, el qual ha estat un motiu de... d'alegria i de...
0: En aquest cas, quant de vins vas presentar?
1: Jo vaig presentar 5 vins i he entrat 3 medalles, el qual està bé.
0: Està bé,
1: sí.
0: En aquest cas, el Martelí de Llompart...
1: El Rodat, el Blind Dolls i el Maceració Carbònica Negra, que
0: sí.
1: El provarem avui també, que també, també va guanyar. Va
0: també,
1: sí. Bé,
0: si jo som de parar la medalla, ja no em portaria etiqueta.
1: No.
0: En aquest cas. Jo, bueno, ho he dit a la nostra gent, tenint en compte que tu tens un verdadero rècord, això, perquè són més de, jo, són més de 400.
1: Clar, sí, sí, ja han passat les 400 medalles en 25 anys, o menys de 25 anys, lo qual no és res més, ja t'ho he explicat cada vegada i ho he explicat a l'Ardollet, no és res més que un incentiu, una motivació per continuar fent feina, i això mos diu que anem per el bon camí.
0: Sí.
1: Que ho anem fent bé, perquè quan cada any repeteixes
0: sí.
1: Medalla vol dir que això no és flor d'estiu, vol dir que hi ha
0: exacte.
1: Tot un projecte, que hi ha una
0: exacte.
1: I que hi ha un concepte molt ben,
0: sí.
1: Molt ben estructurat.
0: De fet, com volen quedar ja, tornen a repetir també, aquests concursos serveixen per això. Una cosa és que la satisfacció que ho has fet bé, que una gent, tu no coneixes, han fet i que vins són molt bons, per això els han donat un premi, i també, si no en tenen, algú ha passat, si no els ha agradat, i mos corregirem.
1: Aquí és.
0: Bueno, avui sí que te presentaré a la taula, he pogut venir el Francisca Nadal. Bon dia, Francisca.
2: Ei, bon dia, Toni.
0: Bueno.
2: Bon dia a tots.
0: L'estiu, ja ha començat l'estiu. Les parres estan ben calentes, cuidado.
2: Però, bueno, estan
0: bueno,
2: precioses.
0: Sí.
2: Tenim...
0: Sí.
2: La cosa no s'ha desbarata.
0: Estan molt guapos, eh?
2: Crec no. Que...
0: Jo en tenc una de tempranillo i té un que pesa més de 3 quilos, no exagera.
2: Ja te diré una cosa. Ja tenc que ho giro arròs. Descarregar.
0: Sí, l'has descarregar.
2: Jo crec que hi ha rents
0: sí,
2: que pesen 2 quilos en aquest
0: no,
2: moment.
0: Són grossos.
2: L'he hagut de descarregar.
0: No, l'has descarregar un pal.
2: Sí, perquè és una vinya molt jove...
0: Sí.
2: I té 4 anys. Enguany és el primer any que faré vi.
0: De Francisca també la presentarem a Caltes en alguns a l'estat. No, ja ho veurem.
2: Ah, ja m'heu vint per als meus amics.
0: I també ets va presentar a Norma. Benvenida, Norma.
3: Hola,
0: com estàs?
3: Bien? Muy bien, muy bien. Realmente content.
0: Estigues en altres, eh?
3: Contenta de volver aquí.
0: I cumpleaños. Avui
3: bueno,
0: fa...
3: també,
0: bueno, va fer divendres, però és igual.
3: Sí, festejaremos igual.
0: Sí, bueno, nosaltres sempre festejamos.
3: Ja no estamos festejando.
0: Nosaltres sempre ja dimecres fem festa,
3: eh? Que honor.
0: Hem de fer alegria i estar bé aquí. Bueno, Ramon, jo, els nostres oients, ja tenim una gran sort en tu, ja te coneixen molt i saben... coses de Macià Balda, però sempre n'hi ha que, per sort, que s'uneixen al nostre programa i volen saber més, conèixer més de vi. Hem de tenir en compte que Macià Balda és aquell celler que va anar a Palma, a Santa Maria, del camí, que està a mà dreta, grossa, però té una història molt, molt antiga.
1: Sí, que la té antiga.
0: Molt antiga, de temps passat. Una miqueta breu. Quan te vols una miqueta
1: mira, al món? Hi ha un historiador, en Ramon Rosselló Baquer, de Fodenich, que ara m'ho pareix que va morir fa poc, que era un dels grans historiadors de Mallorca, que va fer una miscel·lània sobre Senceller i Viniali. Va ser a Valdevé de Viniali. I va trobar un document que el va publicar que ja parlava d'un Macià Balda de Viniali de l'any 1470, que tenia vinya i tenia vi i feia vi.
0: A Viniali.
1: A Viniali. Imagina't, amb aquesta tradició tan nostra de que el net hereda el nom d'Espredí, a Viniali, des de 1470 tenia en localitat un Macià Balda, Joan Balda, Macià Balda, Joan Balda, Macià Balda, Joan Balda, fins sí. a arribar en Espredí, que era el meu predí, Macià Balda, que és que realment dona nom a la bodega, a la nova bodega, perquè sí. la tradició a Mallorca era fer vi, però el vi no se solia embotellar, era vi que se venia a l'engròs i era per consum propi.
0: Sí, sí.
1: I en un moment determinat, els descendents van dir el que hem de fer de començar a embotellar a vi i envaïment en bota del vi. Així va néixer la nova bodega de Macià Balda, perquè la tradició era vi jove d'any per any. No? La nova bodega la fundà amb els 29 descendents de Macià Balda, la feim a Santa Maria, la poden li donar la millor tecnologia, sembrant vinyes noves, comprant bota, i feim una aposta molt clara per fer un vi de qualitat que tingui caràcter, però sobretot que tingui la singularitat del vi mallorquí. Tipicitat i singularitat, però moderna, ben feta. I a partir d'aquí, d'aquest concepte, que és una combinació per entendre el món entre el manto negro i el cabernet, entre el manto negro i el maldot, entre el prensal blanc i el chardonnay, hem arribat a, com tu has dit molt bé abans, a tenir més de 400 premis internacionals arreu del món. Amèrica, Europa sobretot, Espanya bon mes, Àsia, per tot. I això m'haurà marcat un camí que ha estat copiat per moltes altres bodegues, i dic que ha estat copiat perquè han vengut després, simplement, vull dir, sí, bueno, per res més.
0: Que era
1: aquesta combinació entre la varietat internacional i el manto negro. Mira, jo som un gran defensor del manto negro perquè era rem que bevíem a Viniali quan jo era petit. Manto Negro té un problema, era un rem, no era un rem per envair. Però, en canvi, quan en el Manto Negro li poses un copaix en cabernet i en maldot, envaeix beníssim, beníssim. Prensal Blanc, el mateix, amb un poc de chardonnay, li dona més estructura i li dones una vida molt més llarga. És a dir, hem sabut coir el millor d'aquí i el millor de fora, fer un copatge, i jo crec que en les torbins, si ho demostren els premis que tenim, poden anar per tot el món.
0: A lo de fora, a vegades hem parlat que les varietats forànies ja no són tan forànies, perquè quan fa, a lo millor, 20 anys que estan aquí, estan adaptades i tenen la seva pròpia personalitat de la terra i del cuidar que li dones. Lògicament, sempre serà la varietat de fora, però ja... com una persona que ve a viure en altre, arriba un moment que torna com l'altre.
1: Igual, a mi.
0: I dona el seu gust i una altra cosa, que afegits a les altres, que són autòctones, bueno, o diuen que són autòctones, perquè la paraula autòctona, potser fa 200 anys no era, ara ja és molt estirat, això.
1: Però bé, autòcton només vol dir nascut a un lloc, no vol dir que tinguis origen d'aquell lloc.
0: Exacte.
1: Tu ho explicaves molt bé, en aquell moment... un chardonnay, un sauvignon blanc sembrat a Austràlia, sembrat a Argentina, sembrat a França, sembrat a Mallorca, no té res que veure.
0: No.
1: I les condicions climàtiques, les condicions del terreny, que envien molt i tenen una singularitat molt diferenciada.
0: Exacte.
1: I el que hem de fer en altres és, a partir de lo propi, anar a partir de lo local, anar a lo global.
0: Sí. En el fondo, sempre és important poder tenir la part la que seria autòctona, perquè podem gaudir dels nostres vins, i després l'altra és la combinació, combinat amb les forànies, perquè amb aquest copaix, com tu bé dius, podem tenir la sort de poder tastar lo nostre d'aquí més el bo afegit de dur de fora.
1: Està clar.
0: Possiblement, els tastadors de Tassegos troben un algo diferent, perquè jo sempre me'n record que quan tenia José Peñi, que feia moltes intervencions, tenia, perquè en un moment, ara està jubilat, però en un moment determinat, el que podíem fer és va dir, aquí a Mallorca el futur està a les autòctones, perquè a l'hora de fer un tast, possiblement trobaran una cosa que no han tastat mai, no? El que fem ho feim nosaltres, que també hem après de tota la part de la península de tastar varietats que no havíem tastat mai i són totalment diferents, no?
1: Totalment.
0: Inclús en trobades, com aquí, per exemple, el Quillet, que és tan famós, que té les terres de Consell, sí, que diuen de Terra Roja, que és aposta per ell, que és un Quillet únic, que no n'hi ha d'altre, han trobat llocs també a tot Espanya, que hasta pobles en concret que tenen una varietat que és única, que és i ja única. La poden sembrar a veïnat o el que vulgui, però no és igual a que ja, o sigui que amb aquest tipus de varietat que dèiem allà se concentra aquests gustos i aromes que tenen aquests vins. Això és el post que vendria del que parlem d'un medallero, en aquest cas de tenir tant de premis per la millor que les varietats molt ben elaborades, vosaltres ho teniu ja per mà, diríem, i molt bé, i fa que cada any continuï, perquè jo l'altre dia me demanaven, escolta, que de marxar a Barla, que pas, que té bo. Sí, deu tenir bo.
1: No, ho fa bo.
0: Bon vin, segur. Perquè li vaig dir, escolta, un tassego és un tassego. Ja pot tenir bo el que vulguis, però un tassego, i aquí n'han fet molts, ho saben ells. Dic, això de concursos, si no són cegos, ja és una altra cosa, però estàs cego...
1: Ja avui en dia tots són cegos, ja, sí, no té fiabilitat, un concurs. Sí, no. Ja no me presentaria mai un concurs que no tingués garanties.
0: No, mai. No. Bueno, ara hem vengut Claudio, hola, bon dia, Claudio.
4: Bon dia i bona hora.
0: Benvengut,
4: sempre. Meravellós tot.
0: Ben com a tostadito,
4: Sí, són com un conguito.
0: Des de
4: l'Atlàntico. Estem a la biodiversitat.
0: Ja, tu, això és colores de l'Atlàntico, sí, no?
4: No, jo és que ara estic amb això del 2030, 40-50, 60-20-20, amb això, amb totes aquestes coses.
0: Benvingut.
4: I això me torna el cap.
0: Sí. Bueno, Ramon, és un tema, antes de que passar a l'última contra l'elaboració, un tema interessant que va sortir que la setmana passada havíem de parlar del tema, que ho vi no saben. Han sortit diversos articles, entre ells també va sortir un d'en Provença, sí, també d'aquest periodista d'última hora, que ho vi no saben en cosa que tenia una cosa curiosa, perquè el Borgonya no volen vi de Borgonya. No se'n va ser clar, no poden empallar, diríem, per això. I que sí que saben, molts són que ovins d'alta gamma, no? Que això sempre està venut, però és un contraste que hauríem d'aclarir. Ovins no saben, hauríem de veure per què és que no saben, o quines traves té aquest vi perquè no saben. Aquí està.
1: Va, primer de tot, ja em fa molta gràcia quan diuen que el vin d'alta gamma sabenen. Sabenen perquè n'hi ha molt poc, perquè la producció és molt limitada i amb això ho han fet molt bé. Si augmentessin l'alta gamma, tampoc se vendria. De totes maneres, tots ho veiem quan anem a un restaurant i veiem que la gent cada vegada veu un menor vi. Motius. O la gent ja no veu tant de vi, o el troba massa car, o ja no hi ha aquest interès que hi havia per el vi. Fa 25 anys o 30 era inconcebible dinar fora vi. Fa 25 o 30 anys tot anaven a la garrafeta a comprar 3 litres de vi a granel perquè no podria faltar mai vi a que teva. Ara, la majoria de famílies beuen vi, sí, en beuen el dissabte o diumenge. La qual cosa ja vol dir que hem passat de 7 dies a 2. Això ja en una baixada. I després hi ha el gran repte pendent que són els joves.
0: Ja.
1: Són els joves. El gran problema són els joves i no vull entrar més enrere en la cervesa perquè jo encara record quan a Viniali, ja he explicat que m'hacia Valda de Viniali, varen començar a vendre cervesa. Té 65 anys, no són vell, però no són tant. Però jo record quan varen començar a vendre cervesa, que venien al bar, varen començar a donar botelles de litro, que eren de Xivec o de Rosa Blanca, i venien un tassonet de cervesa. I els més vells, perdoneu-me l'expressió, però sí, la diré, i els més vells de Viniali deien, no sé com poden veure això, que per ahir pixat de vaca.
0: Sí,
1: perquè aquell groc...
0: Ho he sentit a dir.
1: Sí. Era això el que te deia. Mira, mira, no sé com ho poden veure, però mireu la cervesa on ha arribat.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Mireu on ha arribat. I molt de bevedors de vi varen passar la cervesa. En aquest moment la cervesa també està davallant, les estadístiques de l'any passat li donen un 5% menor de consum i el vi té un 4,5% menor de consum. Hi ha una tendència cap a això que li diuen healthy de salut i gimnasos, que no sé per què està rebutjant una mica el que és l'alcohol, el vi, la cervesa, el licor, perquè té alcohol, però en canvi veuen Red Bull, perdoneu-se en marques, i veuen begudes d'aquest tipus, que ja m'agradaria saber de què estan fetes.
0: És correcte, és correcte.
1: Aquí jo crec que aquí hi ha una batalla que hem d'explicar.
0: Sí.
1: I després hi ha un problema de que hi ha massa bodega, hi ha molta producció, el consumidor baixa i produïm més. Cada vegada, per Mallorca mos passejam, per tot veig vinya. Puesto que no havia vist mai una vinya, jo m'agrada passejar amb moto, immatur, i veig... No vinyetes, vinyes.
0: No, no, vinya, vinya.
1: Vinyes de cortarada i cortarada.
0: No, ja, bueno, ja està més de 109 passejers.
4: Tenim que dir a la gent, és vi, és bo.
0: Sí. Claro. I però, ja mira, ens han posat... Hi ha dues condicions. Jo serà l'altre dia amb un jove, si m'ho deien... A nosaltres ens agrada beure vi, però sense alcohol. Bueno,
4: què és això de vi sense alcohol?
0: Sí, sí, però, jo, però suig.
4: Un jamón sense jamón. Com és això?
0: Diu, sí, sí. Perquè saps què passa? Que amb alcohol... No, està, obre, anem
4: sí,
0: a cercar,
4: tot està en contra, tot està en contra.
0: Sí, anem a cercar sí, sí, motius. Sí, sí. Amb alcohol només poden beure una copa, perquè si després m'agafen a la moto...
4: Sí, això té res que...
0: Ho miren, veure, sí. Estan molt altero... Sí,
4: sí. Tot està en contra, Toni.
0: Sempre n'hi ha que s'han passat, sí, això sempre ho sabrem. I per a voltes que vol dir, nosaltres solen veure, el que ha dit en Damona, begudes energètiques...
4: Claro. Bueno. Però què te dona alegria en sa vida, Toni? En no. sa vida hi ha coses que te donen alegria.
0: Ja.
4: I una és vi...
0: Sí, però jo sempre dic, escolta, tu no t'ho deu veure...
4: D'estar alegre no està de moda.
0: No, però claro, així que deia, no, jo me veig una beguda d'aquesta, però sí. Si et vols una, no, quantes se'n vols? No te'n vols una? Diu, no, a vegades dues o tres, escolta, això és molt més dolent.
1: Totalment, totalment.
3: Hay algo, digo yo, que una... Perdón. Más noble que una botella compartida entre cuatro almas gemelas.
4: El vino es más viejo que la religión. Es casi tan viejo como la humanidad.
2: Ya, sí, pero ¿sabes qué
4: cómo
2: pasa,
4: va a ser
2: Claudio?
4: Malo el vino. No. Lo que es malo es que te bebas 14 botellas en un día.
0: No, claro, la moderación siempre es tan raro.
2: Claudio, no es, es verdad. Yo considero que es una burrada lo que están haciendo la juventud hoy en día. Yo los de la cerveza los respeto. Los respeto y los respeto en todos los sentidos, pero respeto... una persona que le gusta la cerveza porque es muy fresca y lo único que busca es algo fresco, vale, tómate una copa de vino blanco
4: bueno
2: y te refrescará igual que una cerveza, pero cambio toda esta menos juventud
4: azúcar, menos azúcar
2: exactamente y menos dañino al cuerpo
4: exacto y no te pero, gas y no te gas
2: también digo una cosa que això sí que estic en contra completament. Són les begudes, aquestes noves que han begudes. No s'adonen compte i s'estan ficant a dins el cos vereno pur. Vereno pur. Però aquí en té un paquet l'ocupa també. Les normes, jo també comprenc que les normes de circulació, si han de circular, és un problema.
0: Jo crec que la norma està...
2: La norma està molt ben feta.
0: Però s'han de fer ja, començant a les escoles, la moderació.
4: Sí,
0: en tot, no només a la vida, en tot. El fumar, les begudes... Les begudes aquestes de fi de setmana que parlen nosaltres, que es diuen llimonada.
4: Sí, sí,
0: llimona. Si té pot, no, a vegades té pot. Escolta, sí, què vol dir? Que molt més, fa molt més mal que
4: vore la mitja
0: botella de vi.
2: Mira, Toni, jo ara explicaré, bueno, diré una cosa, no? Ja m'ha passat personalment. Vaig anar a un sopar i indiscutiblement duia tres copes de vi. Vi negre, perquè la grupa que estava ens agrada molt el vi negre, duiem tres copes de vi negre.
4: Però això t'ocuparia molt de puesto, no? Du tres copes.
2: Imagina't.
4: Tres.
2: Però va passar una cosa, que llavors, bé, me'l va aturar, ja no vaig beure més, perquè ja no m'agrada whisky, ni m'agrada res, tot això, perquè havia de conduir. En tanta mala sort, a bona sort, que vaig estar a Pantura mitja horeta, a tres quarts d'hora, arribant al cotxe, veia, fa el cotxe, i no dorm i no m'aturen.
0: Hombre.
2: I me fan la prova alcohòlica.
4: Hòsties.
2: Va donar 0-0.
1: 0-0.
2: I li dic, no, però... jo antes li havia dit a la policia, venc d'un sopar, és veritat que fa una bona rata que no he begut, però he begut tres copetes de vi. Sopant.
0: No copes, sinó tres... He begut, no dic copa, no,
2: tres
0: no copetes planes,
2: de vi, tres
0: no copetes
2: de vi, no, perquè ja m'agrada molt poc dir la copa.
0: Claro, dos litres.
2: Però bueno, exacte, però vulguis no vulguis, has de ser franqui. Doncs, pues, m'ha donat 0-0.
0: Jo a vegades ho he provat.
2: Ens hem d'aturar, hem de pensar suposat. I hem de fer.
0: Jo per exemple, vaig a fer colze tast, que m'ho conviden i vaig a fer colze tast, jo sé que em puc beure 5. Puc beure 5 vins. A partir de 5, ja marxa. Jo molt fàcil, jo duig el meu medidor dins el cotxe i amb el prop, por si acaso, i sempre
4: no faig. Interrupció. Aquí hablamos de coses naturales. Què és més natural que el vi? De bon surt és vi?
0: Sí, tot això se ho sap.
4: Todo el mundo lo sabe. Luego, a mi abuelo el médico le dijo una cosa, le va a dir, Rodrigo, tu tens que prendre una copa tomés de vi. I el meu avi li va dir, sí, doctor, jo tomés una copa. Ara, les veces que la llenava era otra cosa. Però sempre usava la mateixa copa. Però què cosa més natural que es vi?
0: Sí,
4: ara
0: sí.
4: No te pots passar, que ens surten sa vida.
0: Ho sabem, que... però aquí, a lo millor per aquí, entre una cosa i l'altra, està bé, entre la entitat de venda, també hem de dir que hi ha moltes coses de preu, eh? Preu també està molt...
4: I tota esa publicitat que hi ha en contra del vi,
0: també, també.
4: Todo lo que te haga feliz, se ve que no está bien visto.
0: Bueno, sabem, de totes maneres, si jo he llegit l'article, sabem que ja és que faci l'oxetòpic convenient, però hi ha coses molt més...
4: dolentes.
0: No tan convenient que ho vi, per veure. Amb un pot de moderació, com tot.
4: Hòsties, però si
0: això se'n va, això bon.
1: Moderació i qualitat. Fumo de
4: uva, això és zumo de uva. Mira, quan la uva se creia que dejava d'existir i que s'iba a morir, esto que más cosa más maravillosa que la resurrección, sí. Resurge en vino.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: O sea, el racimo de uva no desaparece, se convierte en vino. ¿Qué cosa no, más natural hay que el vino?
0: No, no.
4: Quina cosa més natural, mira. Sí,
0: és un tema de gran debat. S'estan s'estan fent. L'altre dia mateix a l'IB3 vaig sentir un, i va més o menys l'ajudar l'altre dia, n'hi havia d'una cosa a l'altra. Quan un surt està molt no pot veure perquè tenen conduir i tot això, i totes aquestes coses acaben en cervesa. Però la cervesa només en poden veure tres, eh? Tres cerveses ja és equivalent a mitja botella de vi.
4: La taula periòdica...
1: Ah, també té problemes, la cervesa.
4: Claro.
1: També tenen problemes.
4: L'alcohol, 5 graus, són cada 100 mil·lilitros. Si tu agafes i te fas una copa de cervesa de 300 mil·lilitros,
0: no.
4: T'estàs metiendo 15 graus d'alcohol.
0: No és tan inofensiva.
4: No, ojo. Que esa gent se creu que 5 graus té sa canya. No, senyor, no va així.
0: No. Cuidadín, eh?
4: No va així.
0: Bé, Ramon, avui el nostre rient ja hem arribat tard, avui tornant a tenir en Ramon Cervall, el nostre gerent de Macià Batlle, ja ha vengut xerrillat de medalles, ara té un remolc de fora. La darrera, Claudio, ara aquest rosat és una primícia, ha tingut la medalla de Vinarium.
4: Aquest està con jo, torrat.
0: Però li van donar ara, li han donat ara la medalla. Nova.
4: Està moreno.
2: Otra medalla.
0: Una altra. No,
4: i doncs hi ha gent que espera per anar al supermercat a comprar Macià Batlle.
0: No, però què passa? Espera. Si hi ha Margelí de Llombard, ja en té un parell.
4: Si hi ha cues, ja, el Mercadona està ple. No sé si poden dir marques. Tota la gent allí esperant. Vull Macià Batlle.
0: No, què passa?
4: Com que no?
0: Realment, avui en dia, no t'he dit al principi, a vegades diuen, no, jo m'agrada un determinat, que jo estic ben d'acord, que vegi el vi bòs o que agrada, un determinat lloc de regió que sempre vol el mateix, perquè allà són millor i tenen millors premis. Els millors premis estan repartits a l'Espanya i allà a Mallorca està una d'aquestes.
4: Toni, per mirar, el vi és bo, i per encima el nom també, Macià Batlle, Mediterrani i Balear, què més vols?
0: 2.400, és molt bé.
4: No pot anar millor, és un to.
0: Ramon, mos...
2: Pareixen mallorquín.
4: Ja està.
2: Pareixen més mallorquí que no gallego.
4: Lo que és bo és bo.
0: Com ho tens ja?
2: Más o menos ho tenc, sí.
0: Mos pot dir del rosat aquest de primícia que tenim... de Margelida de Llompat,
2: això. Margelida de Llompat.
0: Que era la Pradina, no?
1: La Pradina, la Pradina. Sí. Macià Balda.
2: El que no he deixat anar, bueno, són les varietats amb la que està elaborada.
1: Sí, no, du Cabernet du Malot i Mantonegro, Mantonegro, vale. Cabernet Malot.
0: És un company de
1: sí, un company,
0: varietats, company, varietats, sí. O tot aniria aquí. Molt bé. Què t'ha aparegut?
2: Què te tinc que dir?
0: No, ja sé
2: bueno,
0: que...
2: Això vol dir, en color...
4: La veritat encara que sigui mentida.
2: Sí. No, sempre la veritat. La mentida no la diré. No m'agrada dir mentides.
4: Ho sé, per això t'he dit. La veritat sempre.
2: Exactament. Qui val la veritat per davant pot anar per tot.
4: Així mateix.
2: Com dèiem. Bueno, és un rosat, com en Margelida de Llompart, és un 2025, per la qual és un 2000 jovenet.
0: Sí.
2: I en color, vos sí. Diré, però ja és un ocre, pàl·lid en tons assalmonats.
0: Això és Nos Provença, però...
2: Nos Provença, ja comença a tirar un poquet més en els nostres vins mallorquins,
0: sí,
2: exactament. Té aquest tons assalmonats, té una excel·lent llàgrima, en unes fruites vermelles, flors de color, notes cítriques... inclús jo avui no he mirat
0: avui és fruita
2: bueno, per això marca tant la fruita
0: molt,
2: aquesta
0: molt.
2: Fruita vermella, cruixent
0: sí
2: perdoneu sí. Les notes de les framboeses, aquestes prunes d'estiu que m'ho menja mare
0: sí.
2: És el que més m'ha donat, notes vegetals, inclús jo diria terra de secar, aquestes notes vegetals que m'ordona quan l'herba et seca i ha llorat la terra, aquesta sequedat que m'ordona. Bueno, jo també he posat un poquet a les pedres de les no vull dir de torrent, però jo diria una terra més pedregosa.

0: i un retrogust molt llarg i fruita. Aquesta fruita cruixent, que ja m'ha marcat molt aquesta fruita, les framboeses, que són mitges àcides, a boca en un retrogust.
1: Això per ser... Però no agrada tots els rosats, eh?
0: Ara m'encanten, rosats que m'agraden molt.
1: Val la pena provar aquest rosat.
0: I aquest val la pena provar-lo.
2: Molt bo.
0: Ja l'únic que li trobo és que... troc que quan feim aquests rosats, aquest troc que avui té el que he dit, aquest ocre pàl·lid, però que va més a tons un poquet més assalmonats, almenys a dir la meva copa, i el que sí m'agrada és que se comencin a posar, perquè troc que perdem moltes coses en el color.
1: Sí.
0: Les pèls, els donem un poquet més de color, però també aquest tenins... Crec que tenen una altra estructura,
1: molt
0: però
1: bé,
0: bueno, m'ha agradat molt.
1: Bé. Tu, Norma, si t'ha parescut?
2: Bueno, coincido totalmente, m'agrada mucho.
1: No, no, no. Además, ja ho tapa tot, ja, no?
2: Ja dijo todo, ja dijo todo.
1: Claudio?
3: Bé, ja saps, mediterrani i balear. Molt bo. Bé, no pot anar millor.
1: Aquest rosat és curiós, perquè és un assemblatge entre fora i dins, som de varietats.
3: És el que vol tros Déu, o sigui, hi ha gent que li agrada més el rosat i tal. Ara, el que està més que clar és que això és un producte ben fet.
1: Sí, no, des de l'ego.
3: Després t'agradarà més o menys.
2: En qualitat.
3: Però aquí n'hi ha qualitat. Això és un producte fet amb carinyo, això està boníssim i està fantàstic.
1: I ara tastarem un blind de blinds, un vi més ja l'has donat de lo que tenen.
0: Aquest mal xardoné.
1: Amb moltíssim de premis, mare meva, molts, ja sí que han de tenir el món.
4: Sí, que no ho sé.
1: Molt, però molts. Han de tenir almenys 50 anys.
4: Sí, més.
1: De medallero, de lo que s'ha fet. Que un blind de vins és molt famós, de Prensal.
4: De Prensal, normalment 70% Prensal, 30% Chardonnay. He dit normalment perquè això és la proporció de vinyes que tenim. Ja. No? O sigui, no mos podem inventar res, ni podem augmentar el 30% perquè no n'hi ha més.
1: I aquest és el Premio Baco i Premio Binari.
4: També. No, aquest no el varen presentar.
1: Ah, no el varen presentar.
4: També, però...
1: Aquest sí que és el Baco, i és veterano aquest, eh?
4: El veterano, aquest serà el més premiat.
1: Aquest és el que se va aconseguir el Premi Hidalgo.
4: Sí, aquest, sí senyor.
1: És aquest, no? Premi Hidalgo.
4: Luis Hidalgo, el millor vi d'Espanya.
1: Millor de millors.
3: No? Quasi res.
1: És una cosa, eh?
2: I queda en boca.
4: Queda en boca i té l'estructura.
1: Què fem? Francisco, breve o un tant breve?
3: Què ha dit, breve o breve?
1: Breve.
0: És un dorem molt pàl·lid, amb un tons verdosos, una excel·lenta llàgrima, per ser tan jove trop que té molta part glicèrica.
1: No, qui envia, qui envia. Tot sempre igual, eh?
0: En nas, avui, bueno, boníssim. Fruites blanques, tenir dit la boca, és com si estiguessin menjant el propi rem.
1: Sí.
0: Jo, que tinc que entenc.
1: Sí, sí.
0: I el saborei, en aquest moment és com si tingués el meu propi rem.
1: A dir la boca... T'afavoria la biodinàmica.
0: També té, m'ha donat a notes a fruita d'os, a fruita blanca d'os, en aquestes prunes,
1: sí,
0: també que són com a grogues, sí, que són d'estiu, que són molt poquet àcides.
1: Està molt concentrat tot en maduració avui,
0: sí,
1: eh? Curiós com a influència de la fruita.
0: Notes vegetals, notes cítriques, té aquesta part cítrica que trob, que li dona molta d'elegància, almenys
1: molt
0: en aquest,
1: molt
0: per això el trob molt elegant, i notes florals. La part floral trob que la part cítrica avui el tapa un poquet més.
1: Sí.
0: Té la part floral, però,
1: sí, no,
0: va
1: però
0: més, dia, més tapadeta.
1: Ho dies de fruita, sempre està tot, està golositat, generós,
0: exactament,
1: en boca.
0: I, i marca molt també una part vegetal de plantes aromàtiques.
1: Sí, sí.
0: Anar a manofonó i no ho sé.
1: Sí. És que el dia de flor canvia totalment.
0: Exactament. En boca, fresc, madur, fruita madura, cruixent, excel·lent acides, llarg, amb un retrogust a fruita, a les notes vegetals que té, bueno, en poques paraules, excel·lent.
1: Blind the Blind sempre seria un d'altres

0: i conosce.
1: Jo no diria que és un vi gastronòmic, diria que és un vi que aquest 2025 és excel·lent per estar prenguent una copa de vi fresc, tant un rosat com aquest, bueno, és que tots tres són vins, per estar amb ells, beure tranquil·lament i te refresquen. Deixeu fer la cervesa i provar aquest vi.
2: Enhorabona.
1: Excel·lent.
0: M'han enviat un whatsapp de Norebona, i em diu: vosaltres esteu a l'Ambassia Batlle, sempre vos agraden. I efectivament, si hem de dir la veritat. Nosaltres sempre de veritat en aquesta taula, mos agraden.
3: Sí.
0: I haguessin de content de provar-los, perquè si haguessin si trobat qualcú que no m'agradaria, són dit ja.
3: Jo saps què li diria, Toni, a la gent? Això és quan veus una lota que és molt guapa. Què li dius a la lota, a la lot? Li diu: si te gusto, no m'esperes, ven a buscar-me.
4: Pues esto es igual. Molt bé.
0: Bueno, i ara farem el remei, que és de carbònica.
1: Sí, però ara, perdona, Toniet, la persona que t'ha enviat aquest deixar, no és que mos agradin tots. Tots mos agraden.
0: No, m'ha dit demasiado bable.
1: Ah, vale, ja tenc que dir, això també m'ho han dit molt de pit. És que tots sovint t'agraden.
0: No, però demasiado bable
1: és una altra cosa. És que tot el que mos duen és molt bo. I indiscutible, que tenim vins que mos agraden més un que us altres, també. Però hem de dir que en Macià, indiscutiblement, ja no importa, ho diguem nosaltres, ho diuen grans experts, sí, basta veure les medalles que tenen.
0: Meva.
4: Jo, si m'ho demanar, ho intentaré fer un vi dolent.
1: No.
0: Crec que no.
4: No
1: t'ho deixarem fer, Ramon.
0: Passem una moció carbònica, que la moció carbònica, el que he dit, era un gran descobriment de la nostra filla de vi, que n'hi havia molt que no l'havien tastat. La moció carbònica, com ens explicarà en Ramon, és el vi més antic.
4: El vi és l'origen del vi. La maceració carbònica és com ens imaginem que se va descobrir el vi. És a dir, un home primitiu va trobar una vinya, una vitivinífera, va agafar aquell rem, el va deixar dins un test, a dins aquell test el rem va madurar, va fer brou, i aquest brou va fermentar de manera espontània. Això era el primer vi.
0: Sí.
4: Perquè el vi, únicament el vi i la poma fermenten de manera espontània i natural. Amb tot l'altre, l'home hi ha de ficar mà. Sí. Però tu les pomes les deixes dins un test, un bol, i el rem, i tindràs cidre i tindràs vi. I d'aquell home que va descobrir això, aquest mètode era maceració carbònica. I quina és la diferència? Que s'emplea tot. No se lleva el gra de raïm de sa rapa. S'emplea simplement el raïm sense. I aquest raïm té unes característiques molt significades, perquè això és pur most de raïm fermentat.
0: Aquí no hi ha... A gotes,
4: pràcticament. Sí, tot. Deixes que sui i aquest, el que suarà se convertirà en
0: vi. Aquest vi, quina producció teniu?
4: Això devem fer uns 5.000 litres, aproximadament.
0: Sí. Tenc que dir, aquest negre, que la maceració carbònica va m'impressió un vi, que lògicament és un vi que s'ha de veure tot d'una, perquè és quan pots lleudir de totes les seves propietats que té. Jo n'he tastat de 3 o 4 anys enrere i són bons igual.
4: I aguanta igual, sí, aguanta.
0: Sobretot, un dels avantatges que té aquest celler de Macià Batlle és que emplea tats de suro de veritat. Ei. Són tats de vin de guarda. Nosaltres tenim tats de suro d'un euro, per dir qualsevol cosa.
1: Exacte.
0: Guarden aquests, aquests són bons.
4: Això és molt important. Tenir un bon tat de suro és molt important.
0: Bueno, Francisca, no te passis a l'otat, ja sé que aquest vi t'agrada molt a tu, però mos queden 3 minuts.
1: Bueno, una cosa, otats, considero que és una cosa molt important.
0: Molt important.
1: És igual, siguin vins joves, siguin vins per un dia de demà, de guarda. Jo tenc que dir que de Macià Batlle n'he tingut en guarda, dos primers que vaig començar a la ràdio i me van agradar, i els he tingut 2 o 3 anys, i estan excel·lents, excel·lents. Aquest Blind de Blinds, jo em vaig encetar una botella l'altre dia i espectacular, estava igual, fruita fresca, la boca era excel·lent. Bueno, maceració carbònica, estan xerrant d'una maceració carbònica també del 2025, en color un color de freses,
0: fressat
1: el fressat, men no poré, amb una excel·lent, però excel·lent llàgrima, super lenta i, bueno, net, transparent, és una passada. No podem coses. Nas, fruita vermella, flors blaves. Avui sí que m'ha donat un poquet més de flors blaves.
0: I fruita, el golós avui. Avui és molt
1: fruita,
0: golós.
1: Aquesta fruita vermella, per a una mescla de fruita vermella, inclús ja m'ha donat algo a mores.
0: Sí,
1: les mores de Betzer.
0: Tot el que és...
1: exacte, que ara són madures, però encara són crucients.
0: Sí, sí.
1: Bueno, notes aromàtiques, fonois, mentes, és superfresc, que avui és que no
0: avui,
1: sé per què.
0: Aquí que li deim vi gastronòmic és un vi per qualsevol moment, també.
1: Jo li diria més que jo, com que m'agrada molt el prenc tot sol, el prenc menjant, que nostre fa full. I, bueno, però vos diré, notes també de pedra, avui aquest me dona algo de pedra.
0: Minerals, minerals.
1: Sí, una part mineral, però a les pedres. No...
0: Yeah.
1: Així com altres vegades m'ha donat... més a la part calcària i a terrenos,
0: sí.
1: Un terrenos...
0: O és pedra.
1: Més a...
0: Diríem canto rodado.
1: Sí, exactament.
0: És pedra de torrent.
4: Sí, mac.
1: Bueno, jo més amb aquest. A pedra sí. Molt, a terra sí. Marrón, amb molta de pedra.
0: Sí.
1: Pedra de... Ai, ara me surt d'escodolar.
0: Sí.
1: Sí. Dit, això li
0: sí,
1: dic,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
4: Un boi, diuen altres d'em
0: un boi.
1: Exacte,
4: no
1: doy
4: per aquí. No.
1: Golós, fresc, fruit en boca, amb una nota de tanins supermercats. Bueno, ja li he dit tanins, quan està fet, ets mordona la part de la rapa, quan ella, aquest tanin que et mordona la rapa, mordona la pell, aquesta sida és tan ben estructurada, perquè un manto negre, per regla general, no dona molta de sides, i aquesta la té superbé.
0: Aquí és 100% manto negro.
4: 100% manto negro.
1: 100% manto negro. Pues,
0: li treu la gelidat perfecta. Exacte.
1: Té una maduració, crec que tenia... no l'ho coït molt verdosat, el maduret, que és el que dona aquest tenins que et deia faig de la pell.
0: Aquest vi és pràcticament...
1: És un vi jove que el podeu prendre de cols de qual manera, i com sí. Vulgueu, el podeu menjar amb un aperitiu, amb una copa de vi, me bec un vi negre, que això m'ho han demanat molt, com és que vins negres no han de ser freds? Vale, doncs, aquest el podeu veure un poc fresquet.
0: No
1: el refredeu massa, indiscutiblement,
0: nosaltres
1: el
0: tenim atemperat, però
1: ja el tenim atemperat, i li estan trobant coses que potser la frescor li tapa en un cert moment, però és un vi negre que podeu veure fresquet.
4: Sí, sí, ja, una anècdota.
1: Bueno, ja és que m'encanta aquest dia. No,
2: no té res. No.
4: Una anècdota de lo que parlaven. Jo, el que més me crida l'atenció és que molts de joves que venen a fer un tast a la bodega, quan les donàvem una col·lecció privada, que ja era un vi estructurat, amb un any de bota, molt fet, i les donàvem aquest, les agrada aquest.
0: Ah.
4: I no les agrada, en canvi,
0: normal,
4: a dir, a darrere va per dir or gran, darrere, no les agrada,
1: no.
4: I en canvi aquest,
0: normal.
4: Frescat, afruitat... Ui, diuen això era una altra cosa.
0: Sí, no, separeix més del que volen normalment.
1: Jo tinc amistats que tenen fills joves, bueno, i els meus que són fills joves. Quantes donen... Bueno, el meu fill ara està entrant bastant un poquet dins aquest món i el deixant. Però si li dones aquesta solució carbònica a vins més joves, els agrada molt més.
0: Sí. La norma que tenia preparada.
5: Hoy traje algo de Nicanor Parra, chileno.
0: Ah, bueno.
2: El apellido, sí. Parra.
0: De Parra.
5: Parra.
0: Igual que Violeta.
5: Es un poeta, y fue físico, intelectual. Dice, él, y vale con todo esto, el vino tiene un poder que admira y que desconcierta, transmuta la nieve en fuego y al fuego lo vuelve piedra. El vino es todo, es el mar, las botas de 20 leguas, la alfombra mágica, el sol, el loro de 7 leguas. Algunos toman por sed, otros por olvidar deudas, y yo por ver lagartijas y sapos en las estrellas. El hombre que no se bebe su coñac sanguinolienta no puede ser, creo yo, cristiano de buena cepa. El vino puede tomarse en lata, cristal o greda, pero es mejor en copihue, en fucsia o en azucena. El pobre toma su trago para compensar las deudas que no se pueden pagar con lágrimas ni con huelgas. Si me dieran a elegir entre diamantes y perlas, yo elegiría un racimo de uvas blancas y negras. El ciego con una copa ve chispas y ve centellas, y el cojo de nacimiento se pone a bailar la cueca. El vino, cuando se bebe con inspiración sincera, solo puede compararse al beso de una doncella, por todo lo cual levanto mi copa al sol de la noche y bebo el vino sagrado que hermana los corazones.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
1: Wow. ¡Ole, ole, oh, y ole! Ole.
5: El copihue es la flor nacional de Chile.
0: Sí, conozco. Sí, sí.
1: Ole.
0: Bueno, a mí, Claudio, también, tú ya no...
3: Yo solo te diré una cosa.
0: Dime.
3: Este vino, si la uva, que es un tipo de cereza, la cereza es una uva ahorradora, sí. Solamente hace un piñol, sí. ¿Me entiendes qué te quiero decir?
0: Sí.
3: Un piñol de mes. Pues esto es fruto de cereza.
0: Sí, sí. Es concentrado.
3: De cereza mallorquina.
0: Concentrado.
3: Si os es bi, lo sí. Mes boquea.
0: Aristo.
3: Magia, badle, lo mes boquea.
0: I no falten predins. Au. Salut per tots i...
1: Salut.
0: Salut. I ja sabeu, avui en dia... Si voleu un vi de medallero, tenim aquí en Macià Bala.
1: Exacte.
0: Ramon, ha estat un verdader plaer tenir-te en nosaltres.
4: Per allà venia a Pollença, ja ho saps, que venia aquí per allà un dia de festa.
0: Malament sigui juliol, jo crec que antes de Nadal t'hauràs de tornar a venir, al final, perquè sempre té medalló. Gràcies, Claudio, i Francisca, i Norma.
5: Gràcies a ti.
0: I que fes cumpleaños feliç.
5: Gràcies.
1: I també, Toni, perdona, podem donar l'enhorabona a diferents bodegues, que també...
0: Sí, moltíssimes, moltíssimes.
1: Moltes medalles en guany.
0: Sí, tenim. Si m'ho dono 3 minuts, en Bruno... Un minut.
1: Un minut, un minut.
0: Tenim moltíssim, jo el tenia preparat aquí, entre elles, estant un gran oro, nou nat, de Vinigrau, un blanc de Giro Ros d'en Galmès, molt conegut nostre, un vinitor de Rosat, un vinitor d'Alba Negra, Alba Blanca i Alba Negra que tenen de Menorca, que la van tastar molt bé. Són el temps, si que no l'han tingut mai, potser vendrà. Les grans vinyes són caules del nostre gran mestre Gelabert, un llampant d'en Sebastià Pastor i un pancit en Formentera, que nosaltres tastàvem aquí fa, fa un parell de mesos.
1: Això no ho sabia.
0: I també en Bor, això són granos. En Bor ha tingut tant de Militor, en Tremoll, Vidal Serra, Miguel Oliver, en Vint Nadal, en Galmés i Ferrer, també ha tingut en Macià Batla, en Botega d'Olderón, en Tiana Negra, que han fumat, que el tenia la setmana passada fa poc, i que en Majoral, els altres, sí, que enhorabona a tots, i en tornarem parlant poc més, tots els tornarem a tenir.
1: Sí, perquè val la pena.
0: Bon anar que... fins dimecres que ve, que tindrem-ho per mi Lluís Hidalgo,
1: Gràcies,
0: Bruno. Bon anar, Alidom. Dimecres. Adéu.
5: Gràcies. Adéu.

vaig estivant pedretes. Sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses,

Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem, fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que mos ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla de Planell.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Connectam en aquesta hora en la sala de control de la Direcció General de Trànsit per veure com et circula a les vies de les illes, perquè sembla que hi ha trànsit lent i retencions a l'autovia de Llucmajor. Per això connectam en aquesta hora en José Romero. Bon dia.
2: Bon dia. En aquestes hores encara trobam bastant de retencions a la via de cintura, començant de Sant Rapinya fins a Fusteret, trobant tràfic bastant lent. També, d'altra banda, trobant retencions a l'arribada a Palma des de l'autopista d'Andratx, a l'altura de Palma Nova fins a l'incorporació de la via de cintura. I també trobareu molta de retencions a la carretera de Llucmajor, a la sortida de Palma, un tram que va des del Molinar fins a l'aeroport. A la resta de la carretera es troba un tràfic bastant fluid i sense incidents, i això és tot per ara. Molt, molt bon dia.
1: Gràcies per aquesta informació de servei des de la Direcció General de Trànsit. José Romero, d'altra banda, els bombers de Maó i la policia científica investiguen si l'incendi que ha afectat avui migdia un habitatge deteriorat situat al camí de Santa Maria ha estat intencionat.
3: El foc no ha provocat cap dany personal, però sí ha afectat l'immoble, que es troba a una zona que els veïns descriuen com a conflictiva. Fins allà s'hi han desplaçat una ambulància que finalment no ha hagut d'assistir cap afectat, també efectius de la Policia Nacional i local de Maó, a més del bombers. El caporal del bombers és Andrés Mercadal.
4: Pues mira, mos han avisat els veïns que hi havia una casa i un solar que se prenia foc, i hem vist que era el mateix tot, i hem vingut, i hem vist que era una casa d'ocupes, que veu que intencionadament, segurament, pues, li han pres foc. Suposo, no sé, els veïns també estan molt farts, que sembla ser que passaven droga.
1: I encara a Menorca, l'illa elimina 1.500 places turístiques dels nuclis urbans i recapta més de 4 milions d'euros des de 2023.
3: El 2025 es va assolir un rècord històric amb 75 expedients oberts, i enguany ja se n'han iniciat 37. Aquest estiu també hi haurà més inspectors, 12 davant dels 7 que hi havia a l'inici del mandat, un augment del 71% de la plantilla. A més, el Consell va recuperar aquests habitatges turístics per a ús residencial. Segons explica el director insular d'Ordenació Turística, Jaume Federic.
5: El 2019 hi va haver 28 expedients, el 20 de 7 i el 21 a 24. Hi ha anys que només en un any han fet més que tota la legislatura passada.
1: I la policia local de Palma ha intervingut 1.200 articles i begudes en diverses actuacions duites a terme aquesta setmana contra la venda ambulant il·legal a diferents platges del municipi.
3: Segons ha informat l'Ajuntament de Palma, els operatius els varen dur a terme agents de paisà de la Unitat de Seguretat Turística amb el suport de patrulles uniformades, tot dins l'estratègia municipal per combatre la venda ambulant il·legal. A més, durant les actuacions s'han interposat denúncies per consum i tinença de drogues i per la pràctica del joc del triler.
1: I anem a l'àmbit estatal, perquè l'Audiència Nacional ha concedit el primer permís per sortir 3 dies de la presó a l'excap de la banda terrorista ETA, José Javier Arizcurren Ruiz, conegut com a Cantauri, condemnat, entre d'altres delictes, per intentar assassinar el rei Joan Carles a Mallorca l'any 1995.
3: L'antic cap d'ETA va demanar el permís al jutge de vigilància penitenciària a la presó de Pamplona, on compleix condemna, però li va ser denegat. Davant d'aquesta decisió, Cantauri va presentar un recurs i ara l'Audiència Nacional li ha concedit el primer permís de 3 dies per sortir de la presó.
1: I amb aquest apunt arribam a les 5 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat quan sigui les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
7: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

Bon cap vespre, ja som aquí una altra vegada en directe. Avui és dia 1 de juliol i continuem amb aquest petit plaer, aquest magazín que tenim d'hora baixa aquí a Ràdio Pollença, quan són les 5:05. Avui la programació que tenim, ja la recordam, simplement sabeu que dijous passat, com a darrer dijous de mes, hi va haver ple a l'Ajuntament i cada vegada que després ja podeu tenir la consequent tertúlia. Per tant, avui tindrem tots els grups que van participar allà en el ple i mos vendran a donar les seves impressions. Això serà a partir de les 5:30. Ara fem un petit repàs per l'agenda cultural de la setmana de l'Ajuntament de Pollença. Ja sabeu que Pollença Rock ja és aquí, la setmana que ve, el dia 7 i 8 de juliol. Dimarts, dia 7 de juliol, comptarem les actuacions de Fora del Sembrat i de Sau. Si teniu una entrada on adquiriu una d'aquest dia, de dia 7 de juliol, sabeu que hi ha una promoció de 2x1. Heu de contactar l'àrea de cultura i allà vos ho explicaran tot. Dimecres 8 de juliol actuen Pèl de Gall i Els Amics de les Arts i aquestes entrades ja estan a la venda a codetickets.com. També el Festival de Pollença ja té a la venda al general les entrades amb els descomptes i abonaments. Us les podeu comprar a la web del festival i a l'oficina del claustre del convent. Més inscripcions. Hi ha les inscripcions obertes per la cursa marinera, que serà dia 11 de juliol a les 9 al Port de Pollença. Les inscripcions a elitechip.net. Us recordem, la distància són 7 quilòmetres, el preu són 5 euros més 2 euros si llogueu el xip. I també us recordem que hi haurà premis, sorteig i regals per tots els participants. Recordar les actuacions de música al carrer. Recordant que els concerts són sempre a les 8:30. I per avui dimecres 1 de juliol teniu en Lolo, serà a la plaça Major, i també l'Spicy Lovers, al carrer de Ponent del Port de Pollença. Pel que fa divendres 3 de juliol teniu Tramuntana Egípcia a l'Ajuntament i diumenge 5 de juliol Cuervos Hermanos a l'oficina de turisme al Port de Pollença. Passar marge a entitats, vol recordar una nova data de donació de sang. La propera serà el dia 24 de juliol al PAC de Pollença, serà entre les 4:30 i les 9, i recordeu que heu de demanar cita a donasang.org. Més coses, el pròxim dia 21, 22, 23, 28 i 29 de juliol, el grup Pollencí de Teatre representarà l'obra teatral Després de la Desgràcia. Serà el claustre del convent de Sant Domingo a les 9:30. Ja podeu comprar les vostres entrades a tiquettip.com i l'oficina de cultura de dimarts dissabte de 9 a 2. Això sí, únicament s'acceptaran pagaments amb la targeta de crèdit. I a Club Pollença ja es poden recollir els tiquets per la festa de la sòcia i el soci 2026, que serà el pròxim 4 de juliol a les 9. El darrer dia per recollir les entrades va ser dia 30 de juny i serà imprescindible, per tant, ja no serà imprescindible presentar el carnet de soci. Crec que si contacteu amb el Club Pollença encara podeu fer qualque cosa. Sí que es va que es va acabar ahir, però podeu contactar amb ells i segurament vos donaran més informació. I la tercera edat de Colònia farà la festa del Coca de Quarto de Gelat. És el dimarts 14 de juliol. Els tiquets es poden passar a recollir per l'oficina del 6 al 10 de juliol, entre les 6 i les 8. És imprescindible també dur carnet de soci. I passarem ja a analitzar dia per dia l'agenda. Demà dijous, dia 2, es durà a terme la conferència L'antiga ciutat de Pollença, 100 anys d'excavacions arqueològiques. Serà càrrec del professor, investigador i catedràtic d'arqueologia Miquel Àngel Cau Ontivero. Serà a Can Llobera, a les 8. I passat demà, divendres dia 3, tenim el tercer orgull, la tercera edició de l'Orgull de Pollença, amb l'emblema La Mar de Mó. Començarà amb el Partit Orgull per Infants. Serà a les 7 a la plaça del Port de Pollença amb l'actuació Toc i Pam. Seguirà a les 8, sortida de cercaviles amb Dimonis Cada Bou i Batollença.
Després començarà, s'iniciarà el tercer orgull, serà la plaça Miquel Callonc, i comença a les 8:30, hi haurà una presentació de l'acte, a les 9, lectura del pregó a càrrec del pregoner Jaume Peires, a les 9:30, Mrs. McQueen, a les 10:15, l'artista en Dani, a les 10, les actuacions de la vedette Lolita Caos i Rosita For Sale, a les 10:30, la cantant Marta Ferrer, i tancarà el disc jockey a les 11, en Pep Noguera. Més coses. Dissabte 4 hi haurà la inauguració de l'instal·lació d'estiu a l'església del convent de Sant Domingo a Naturaleza, d'Albano Alfonso. Serà a les 8. L'exposició es podrà veure fins dia 25 d'octubre. I anem ja amb els actes prohibits per aquest diumenge, per acabar la setmana, diumenge dia 5, a les 12, a Can Llobera. Hi haurà la presentació del llibre Lirios Nibios i Amas de Zabache, de Maria Magdalena Martorella, la qual van tenir ahir aquí. Presenta l'acte la seva predina, Magdalena Mayans. I també diumenge dia 5, concert de sons de nit a l'actuació de Roger Mas en el format Trio al Calvari de Pollença, al tickets a ticketi.com o fonart.com. I acabam aquest repàs per l'agenda cultural del municipi de Pollença d'aquesta setmana. Les exposicions. Al Museu de Pollença teniu l'exposició ja disponible a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. Una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antigua Bocoris. I també a l'Associació de Veïns del Port de Pollença teniu l'exposició fotogràfica El Moll 20x20, 22 fotografies de 20 fotògrafs que ens mostra la seva visió del moll. Això ho organitza el Museu de Pollença. Fem una petita pausa musical i continuarem a les 5:30, a partir de les 5:30, a la tertúlia dels polítics.

0: les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
1: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

0: Molt bé, oients, continuem aquí en directe a Ràdio Pollença quan són les 6, quasi un poc ha passat, les 6 menys 20 cap vespre, i com vos hem anunciat en el principi, continuem amb la tertúlia, la conseqüent tertúlia política que ha ajut després de darrer dijous de mes que ha plenari. Tenim aquí en els representants de... Tenim a Bianca Aguilar per Unió Mollera Pollencina. Com anem, Bianca? Bones tardes, com va?
1: Hola, bones tardes, va bé.
0: També tenim a Maria José Jiménez per PSOE. Com estàs, Maria José?
2: Hola, com va? Bones tardes.
0: Després tenim en David Alonso, Partit Popular Pollença. Què tal, David?
3: Bones tardes, com
0: va? Bones tardes, com va? Després tenim en Tomeu Cifra per tot per Pollença, UPI.
4: Hola, bones.
0: Com va? I en Joan Aina Compomà per Més per Pollença. Com estàs, Joan Aina? Joan Aina, no te senten. Pot ser?
5: No me senten?
1: Ara?
0: Ara sí.
1: Ah, hola,
0: sí.
1: Tothom, idò.
0: Que tens el micro d'aquest que té botó.
1: Sí, ara estàs pitjor.
0: Està en vermell.
1: Sí.
0: I és molt important, aquesta
1: molt
0: vegada s'atura. Beníssim, idò, vinga, si vos pareix començar amb la tertúlia, hem de començar amb un tema que ha estat actualitat avui mateix, que és aquesta bandera negra. Començant parlant de medi ambient, aquesta bandera, aquesta setmana, la Badia de Pollença ha rebut una bandera negra de l'informe anual d'ecologistes amb acció, que denuncia casos de contaminació i mala gestió en el litoral en general. Què en penseu d'aquesta bandera negra? Que ha estat notícia avui de matí. Qui vulgui que comenci.
1: Bé, començaré si vos pareix. Mira, bé, és una notícia que mos ha vengut de sorpresa, és veure que aquesta poc aquest otorgament, no?, de banderes negres d'ecologització és molt diferent de lo que són les banderes, les veren blages de les platges, no?, que tots coneixem. Les banderes blaves és tu, cada ajuntament s'apunta, diguem, i hi ha uns criteris on de serveis i de qualitat de l'aigua, etc, etc, i que bé, després això passa per uns organismes, s'apuntuen i després s'otorguen o no s'otorguen, no? És un poc la voluntat que tingui cada ajuntament de presentar-se un poc a tenir aquest distintiu o no, perquè sempre s'ha dit, hi ha moltes platges que podrien tenir banderes blaves i no les tenen, però que són platges naturals, que no tenen serveis, però que en cap moment que una platja no tingui bandera blava, doncs no és un problema. El tema de les banderes, la veritat és que jo, no sé, la millor qualcú de la taula de segona, jo no ho desconeixia, que Ecologistes amb Acció donés aquesta, no sé, fes aquestes valoracions, perquè és una cosa que supos que fan ells, aquestes valoracions, i que, bé, jo crec que no és una bona notícia que seguim l'única bandera negra de Mallorca, però veient un poc el que coneixem, de fet, és el que ha sortit a les notícies, perquè nosaltres a l'Ajuntament no ens ha arribat cap notícia, nosaltres hem fet cap, sí, no ens ha arribat cap informe, ni ens ha arribat cap comunicació. Per tant, és una cosa que han sabut per mitjans i que crec que l'entitat Arran Marina s'ha donat a conèixer. I bé, el que posa de manifest és una sèrie de qüestions que tots coneixen de la Badia de Pollença. Vull dir, són qüestions que ja fa molts anys que se posen damunt la taula, que és un problema que se té de fondatges il·legal, de molt de fondatges a la nostra badia, i que això pues, provoca una terbolesa, de molt de morts abandonats. En fi, jo crec que és una cosa que l'Ajuntament, aquest consistori, s'hi ha posat a fer feina des del primer moment, en temes de millora de la badia. Ja hi va haver un informe també la legislatura passada, un avantprojecte que les entitats, diferents entitats, conjuntament amb l'Ajuntament, varen presentar, que reflectia un poc la situació un poc d'aquesta badia, i jo crec que nosaltres també hem anat fent feina amb aquesta qüestió, sobretot el tema de fondatge. Jo s'està contínuament en contacte insistint a les administracions supramunicipals, diguem, sobretot autonòmica i estatal, de que hauríem de tenir un camp de boia regulat. Això és un poc la base per controlar tots aquests fondatges, per la parques de fondatges. Hem fet ja 4 netatges a la badia per eliminar morts, eliminar vaixells abandonats. Tenim un problema amb els vaixells que arriben a la zona de bany abandonats. L'any passat en van va de treure 4 amb un cost molt elevat per l'Ajuntament, però pollancins i pollancines, un cost que nosaltres en realitat no hi tenen cap benefici, perquè nosaltres ni de vaixells no mos paguen cap tassa ni autoritzant res de la seva circulació. Per tant, és una despesa que ha d'assumir l'Ajuntament, o han d'assumir pollancins i pollancines realment de forma injusta, dirien jo, no? Perquè no és només treure vaixell, és que després l'has de descontaminar, i sobretot ho costa descontaminar vaixell. Tots sabem que ara n'hi ha un també just a la vora, aquest té propietari, per tant hi ha un procés, diguem, que té costes al propietari perquè el tregui, i ja veurem si al final l'han de treure nosaltres i veurem ja quin cost mos se posarà. Per tant, jo crec que és un tema que ja coneixem i que tots estem, jo penso que tots estem d'acord que s'ha de trobar una solució i que la regulació de fons seria la seu. I l'altre punt que hi ha un punt que també se trata és el tema de clavegueram. Jo crec que això també ja s'ha parlat en aquest avantprojecte que se va fer a finals de la legislatura, que totes les entitats se van sumar, moltes entitats de moll, per fer un poc, posar damunt la taula els problemes de la badia, i nosaltres hem continuat fent feina. Nosaltres aquest 2026 esperam, si no a final d'aquest 2026, a principis de l'any que ve, ja tenir una espècie de radiografia de com està el clavegueram de moll, de com és la situació, per poder fer un pla director precisament de millorar totes les nostres infraestructures de clavegueram. Dit això, ja hem fet feina, hem posat alarmes a totes les estacions d'impulsió, hem fet canvis de clavegueram que saben que estaven espanyats, tindrem una empresa que farà un seguiment les 24 hores, etc. I també, de cara a quan mos plantegem ja l'estiu, també intensificant les mesures de, diguem, de neteja, no? En aquesta zona més que és la zona de Barcús, que més problemàtica el tema de vessaments, que pot provocar banderes vermelles, banderes grogues, doncs intensificar amb aquesta qüestió. Però bueno, hi ha una frase que jo veig que aquí a l'anu final, que demana, no sé si és arrel Marines públicament, que diu que la petició és de forma urgent realitzar un pla de restauració ecològica per la de Via Pollens, per la badia, que ho demana un poc a l'estat espanyol, perquè també, no sé, perquè se faci, perquè l'estat espanyol ha de remetre el seu pla nacional de restauració a la Comissió Europea aquesta final d'any. Bé, nosaltres sí que en això molt sumar, és a dir, nosaltres ja ens agradaria que hi hagués un pla a nivell més supramunicipal de restauració de la nostra badia i que les entitats, les administracions supramunicipals se sumassin en aquesta problemàtica que tenim.
2: Sí, bueno, jo sí, crec que hi ha diferents punts a tractar, perquè es veurà que aquest informe ve d'Ecologistes en Acció, però se basa en diferents punts. Realment de lo que xerres d'un deteriorament mediambiental de la badia de Pollença, basat en els fondatges il·legals, com ha dit na Junaina, això és una realitat,

0: secció que tenim ara és que sobretot uns mesos de temporada se van com escurçant i se concentren en períodes molt curts però amb una quantitat de gent brutal, no? També xerra l'informe de platges artificials. També som conscients de que la platja d'un moll és una platja artificial. No hi havia platja. El poc que teníem era la platgeta del Barcuig, que era bastant molt més petita, i teníem un redolí de l'Estai. Tota la resta és una platja que, evidentment, és artificial i això du les conseqüències que du. Embarcacions abandonades, també són conscients, vull dir que fondejos il·legals fa que hi hagi embarcacions, aquestes embarcacions s'enfonsen, venen temporals i mos arriben les embarcacions a les costes, i vull dir, és que és una realitat, és lo que tenim. I jo crec que és responsabilitat de tothom fer feina per millorar aquesta situació, sabre, poder detectar de qualque manera qui és la gent que o entitats o el que sigui que estan gestionant malament tot aquest espai i intentar donar una solució, i han d'anar totes les entitats a un, això està claríssim, i totes les administracions.
1: Vale. Bueno, me toca, perdoneu la veu, tinc un poc de faringitis, faré el que puc. Bueno, la Junaina ha dit que no desconeixia que se donessin aquestes banderes negres, ja ha fet pues, un poc de recerca, i donen dues banderes negres per cada província costera, val? A tot l'estat espanyol. Jo entenc que és una problemàtica que ve de fa molt de temps, que no només és d'ara, però sí que crec que sobretot els partits que estan governant varen fer unes propostes electorals, una aposta molt forta per arreglar el clavegram, i tres anys i mig després de començar la legislatura encara no sé, hi ha una radiografia global, que jo estic d'acord que s'ha de fer, però per diagnosticar el problema s'ha de fer una radiografia, però és que han passat tres anys i anem cap a, ja estem de dins el darrer any, per tant, no se veuen accions. Si es veu, s'han posat alarmes a les estacions de les impulsadores, però no se veu reflectit i segueix havent vertits i segueix havent uns paràmetres de nivells de colis dins l'aigua bastant preocupants, és a dir, a lo millor no són suficients per tancar una platja, però és que segueixen sent molt alts i és molt mal de diagnosticar, molt mal de veure on hi ha un problema, però és que en tres anys què més s'ha fet a part de posar unes alarmes? Jo crec que està molt bé fer plans, però la gent vol acció i això pues, s'aplica a tots els àmbits de l'Ajuntament. Planificar està molt bé, però la gent vol fets i crec que no s'estan vent. I el que ha dit la Maria José, que és vera que al final hi ha moltes administracions de dins d'aquest tema, crec que cap d'elles s'està responsabilitzant del que li pertoca, sobretot costes, que crec que és qui més li pertany i menys fa, i crec que bueno, l'anterior legislatura ja se va, com bé ha dit na Junaina, se va intentar fer una primera proposta d'anar a fer un camp de boies per poder regularitzar tot això. Tothom va dir que sí, el que passa que no s'ha fet per uns pels altres, i bueno, me consta que s'està intentant fer feina amb això, però la realitat és que segueix havent molt de fondatges il·legals. Basta pujar en un putxet de gomà i mirar i veu una quantitat immensa de barcos, i això és un problema que no fa falta que vengui Ecologistes de Nación o el que se diguin per dir molts, crec que tots són conscients. A Manco la primera passa la tenim, s'han conscienciat de que hi ha d'haver un canvi, el que passa que no s'estan veient cap resultat en aquest aspecte.
2: Dit això, vos, David, bé, ara vos donaré la veu, però volia fer una pregunta. Creus que és el moment d'impulsar un pla integral de recuperació de l'altre dia per evitar això? Tomeu.
3: Bueno, jo crec que avui som dia 1 de juliol. Normalment en el juliol començaven les rebaixes i veig que aquí l'equip de govern està de rebaixes absolutes, perquè arribam aquí i sent na Junaina i na Maria José que totes rebaixes, o sigui, entren a governar fa 3 anys i pico amb una aposta total per la badia, fan una regidoria de la badia, arreglaran tot, el govern ho tindrà tot, ells ho faran tot, i avui no han fet res, estem en l'OPA integral, que nosaltres no vàrem pagar l'Ajuntament, però que vàrem pagar algunes institucions que era un pla, un projecte, però perquè havia de servir per demanar fondos europeus. No hem vist ni un punyetero als fondos europeus.

0: preus, tota la competència de fondatges, tota, és de demarcació de costes de l'Estat. L'Estat fa 8 anys que governa el PSOE i no ha fet absolutament res. La competència del clavegueram és de l'Ajuntament. Encara estem, com bé ha dit Nebianca, passant a veure per on passa un tubo, quan realment, si això vols fer això i tu te voten perquè governis, tens el primer any per veure per on passen el tubo, si no te'n fies del que tenim en què hi ha, però el segon has de començar a arreglar. I aquí encara estem fent en plans integrals i tu ara me dius que hem de fer un pla integral. I què farem? Durant 8 anys plans integrals. Però no digueu bajanades. O sigui, el que s'ha de fer és actuar. Si realment se m'ha punt crítics, o si no vos fiau de lo que teníem nosaltres o dels estudis que vàrem fer, ho feis el primer any, el segon any, actuau. Si sabeu que hi ha un fons d'ajuts il·legals, demaneu la concessió que ha fet el PSOE dins aquest ajuntament. Ha demanat la concessió de la làmina d'aigua per controlar el fons d'ajuts. No ha fet absolutament res, però res. I la competència és totalment estatal. Ho diu la llei. Tot el que no té títol habilitant és competència de l'Estat. I on estem? Han canviat, primer hi havia una cap de demarcació, ara n'hi ha una altra, hi ha hagut un ministre de Medi Ambient, se'n va anar per Brussel·les la ministra, ara n'hi ha una altra, aquí no s'ha fet absolutament res. I estan xerrant d'això, i després, com si nada, o sigui, mos donen una bandera negra, que això té uns efectes col·laterals immensament negatius en la política turística, i no passa res, això és un estament que no saben d'on ha sortit, ho ha dit Arrel Marines. La qüestió és que ha tingut una transcendència nacional i internacional. I aquí, qualque cosa passa. Si tirant la merda dins la bahia, si hi ha fondatges il·legals, si hi ha un descontrol, si hi ha barques que se rompen i se'n van a la vorera, que si tiren gasoil, que si hi ha un cúmul de circumstàncies, hi ha un equip de govern que va entrar amb unes propostes, li van fer una regidoria de la bahia, o sigui, exclusivament de la bahia, i no és per fer, per menjar tu ni per fer festes, això està molt bé, però les regidories és per actuar dins els temes que eren problemàtics. Real Marines és una entitat que està molt bé, que té una part educativa, social, que té una sèrie d'ajudes, que fa aquestes coses, que pot ser reivindicativa, però el que ha de fer l'administració, on anava a parar? O sigui, 8 anys que fa que està en Sánchez en un govern que no se'n anirà ni amb aigua gelenta, o sigui, és igual, poden estar tots hasta que el tanqui d'ell, i després costes no fer res, quan té totes les competències. I després, les competències de clavegueram, què hem vist? D'obres, zero. Hi havia una ajuda, s'havia de fer una part, ara feim un diagnòstic, i venia diagnòstic, i jo, la veritat, m'apareix molt bé el locutor que planteja aquesta pregunta, però si vols passar la vida fent diagnòstics, realment, un malalt, mort no. És que ja estarà, vamos, estarà criando malvas, com diuen. O sigui, jo crec que hem de ser conscients de que aquesta notícia és transcendentalment negativa, però no negativa només per un medi ambient, que ja ho sabem, és negativa per una qüestió també de turística. O sigui, nosaltres que som un destí familiar, que per molt que la platja sigui artificial, la gent va a la platja, la gent té unes concessions a la platja, té unes, tenim un turisme que, de maques, de velomars, d'esport nàutics, de xàrters, de totes aquestes qüestions que fan que hagin de fer la vida a la mà, i que després, a dia d'avui, venem que la mà està totalment contaminada i que hi ha un fondatge, ja ho sabem, n'hi ha 300, 150 de sempre, això fa 20 anys que hi ha fondatges, però no m'ho digueu, no, és que han d'unir forces, han de fer, no, competència, demarcació de costes, competència, Ministeri de Medi Ambient, competència, què ha fet Ministeri de Medi Ambient? Zero. Sí, ha donat la concessió a l'Ajuntament perquè ho tramiti? No. Ha donat la concessió a Ports perquè ho dugui? No. Ha donat la concessió a la Conselleria de Medi Ambient perquè ho dugui? No. I clavegueram, exactament el mateix. Qui té les competències? L'Ajuntament. O sigui, aquí no hem de fugir perquè realment qualcú us ha triat per governar, no per venir aquí a la ràdio i explicar que tot ho feim beníssim i que mos han d'unir i que hem de fer... No, això... Ho passi amor, deixeu-ho per la patrona, que mos falten 3 setmanetes, que tots estarem molt bé, però aquí hi ha una qüestió que ha estat una notícia totalment negativa. I aquesta notícia tan negativa, realment, no se val contestar-la dient ho farem millor, perquè a 8 mesos o 9 mesos d'unes eleccions ja no ho farem millor, ja no podem fer res. És que no podem fer res, ni tan siquiera tenim un pressupost aprovats per fer actuacions a dins el clavegueram. O sigui, a dia d'avui, si l'Ajuntament vol gestar amb una inversió en el clavellaram, té inversions a clavellaram zero en el pressupost aprovats inicialment. Quan els aprovi definitivament, entrarà zero per fer obres. Com ho faran? Si és que realment aquestes qüestions s'han d'arreglar. Com ho faran per demanar una autorització de costes? Si l'altre dia no plenari mos varen dur una concessió que feia un any que tenien un requeriment, on anam? A on anam a parar? O sigui, jo crec que realment han de ser conscients de que aquestes notícies, sigui l'organisme que sigui, si realment només en tria dues per província i nosaltres que som una província en quatre illes i de les quatre illes mos toca la de Pollença, és que mos ha tocat la loteria però ben negativa. No han d'evitar problemes, han de ser conscients de que no hem estat capaços de regular-ho. I en aquests moments, antes, però hi ve el que hi ve, però en aquest moment fa 8 anys que hi ha un govern central i fa 3 anys i pico que hi ha un govern municipal. Dels mateixos colors polítics, i això no ho hem vist. No hem vist un resultat. I jo crec que realment el resultat hauria d'haver estat que hi hagués hagut una sinergia, perquè els estudis ja els teníem, hi hagués hagut una sinergia total entre aquest govern central i aquestes necessitats que hi havia de les actuacions competencials del propi govern central.
1: M'has adelantat, també ho anava a demanar després o si és possible notícia podria afectar la imatge turística del municipi, però ja ho has dit.
0: La meva opinió, a la meva qualcú pensa que no passa res.
1: Clar. David.
2: Bueno, contestando un poco también la pregunta que hacía Jaume, estoy totalmente de acuerdo con Tomeu que proyectos, diagnosis, reuniones, etcétera, etcétera, esto no hace que se arreglen los problemas. Se tienen que hacer en un momento dado un proyecto para un plan para hacer una cosa, pero no se puede estar permanentemente haciendo proyectos y planes porque al final ejecutivamente no llegas a ningún sitio. Yo también desconocía la verdad a esta ONG, pero hombre, bien no nos hace que salga el nombre de la Bahía de Pollença en negativo. Es un poco un contrapunto de una noticia que salió hace unas semanas que salía Miliquito, ¿cómo se llama?
1: Emilio Aragón.
2: Es que soy muy viejo. Sí, que salió por todo diciendo que te había descubierto un sitio que era Pollença y todo en positivo, que tuvo una repercusión a nivel nacional e internacional, porque es una persona muy, muy, muy conocida, Emilio Aragón. Este caso es negativa, es muy negativa y esgrime una serie de argumentos que sí, embarcaciones fondeadas legalmente, es verdad, lo ha dicho Tomé, hace 20 años que están y yo diría que más. Pero el problema está en que si no le intentamos poner solución, que sí, que intentamos nosotros en anterior legislatura pedir la lámina de agua, no se nos concedió. Y yo desconozco en qué punto está actualmente esta negociación para pedir la lámina de agua, pero si no tenemos la lámina de agua, poco puedes incidir en estas embarcaciones que están allí y evidentemente demasiadas. Luego, bueno, aparte de luego, los barcos que pegan a la playa es un gran problema, lo ha dicho muy bien Joanaina, cuesta un dineral y sí, al final lo tenemos que hacer nosotros. Es un barco que está en nuestra playa y es un peligro para los bañistas que están allí y aparte que puede hacer más contaminación, etcétera, etcétera. Hay que tomar cartas en el asunto y solucionarlo. Y luego en cuanto al alcantarillado, sobre el proyecto, el plan que decía Jaume, se hizo uno que en teoría se era para pedir unos fondos Next Generation. Y luego no me he vuelto a saber si este equipo de gobierno apostaba por esto o simplemente era un brindis al sol y se ha quedado en el cajón, porque no creo que no se ha hecho nada en estos tres años. Yo creo que había una subvención del Consejo que se tenía que hacer algo, pero no sé si eran las bombas impulsoras. Joana Inés se acordará mejor, no sé si...
3: No s'ha demanat, no hi ha hagut, s'ha dedicat a aigua potable.
2: Vale, pues sabía que había una subvención, no sabía si era potable o sucia. Pero bueno, también hay que decir que la primera línea de Puerto Pollença se hizo en los años 60, 70, tiene muchos años, es muy difícil llegar a encontrar el punto donde hay las pérdidas. Yo esto lo entiendo, de hecho en la anterior legislatura metimos cámaras, intentamos localizar dónde habían las salidas, creo que vosotros también lo habéis hecho, y no es fácil, y se han ido arreglando cosas, pero lo suyo sería abrirlo todo y hacerlo todo nuevo, pero eso son millones y millones. Por lo tanto, entiendo la dificultad, pero se tiene que hacer, se tienen que hacer cosas. Y luego ya en cuanto a la al pedal artificial, evidentemente es artificial. Nos acordaremos todos los molleros, nos acordamos muy bien lo que teníamos allí. Era diferente, era otro tipo de turismo, era un turismo más tranquilo. Se apostó en ese momento por unas playas artificiales. Creo que matamos un poquito la bahía con esa decisión, pero bueno, esas decisiones a veces se toman y no se piensa qué pasará después. Pero el resultado es que tenemos unas aguas muy calientes, según qué animales, tanto peces como según qué. Que algas ya no pueden estar ahí porque es un agua caliente, y eso hace que haya menos limpieza de la misma agua. Pero bueno, son temas que son difíciles, no podemos tampoco dramatizar, porque es un tema que no se puede arreglar de un día para otro. Pero sí que me duele ver esta noticia en prensa y más en un tema tan negativo que duele, que cuando quiero recordar, Tomo se acordará mejor que yo, cuando nos quitaron unas banderas azules, nos montaron una buena fiesta porque nos habían quitado las banderas azules. Pues ahora que es una bandera negra, no sé si es una bandera negra de piratas
0: pero no, yo tenía una bandera negra que no tengues
2: por eso.
0: Uns altres criteris que són també, no només són criteris mediambientals, els criteris de la bandera blava són de servicis moltes vegades, i me la varen llevar perquè en un moment determinat a la pandèmia no varen poder autoritzar la concessió, i la concessió implicava que els servicis els havia de posar el concessionari. Això és la diferència que hi havia. Això al final és un tema mediambiental, i la part mediambiental és la que per jo té més transcendència de cara a l'opinió pública dels països europeus, que nosaltres som receptors de turistes de països europeus. Això és el que a mi em preocupa. Perquè tot l'altre ja ho sabem, però després això té una transcendència.
4: Jo he mirat la premsa, anglesa, on solen sortir, britànica, on solen sortir aquesta... Bueno, Daily Mirror, The Sun, i per ara no ha sortit res. Esperem que no surti, però pot ser que sigui un poc pres. Però sí que és bastant preocupant, perquè jo crec que si xerram amb qualsevol restaurador o persona que està enfocada en el turisme, tothom està d'acord que està sent una temporada un poc fluixa. Per tant, entenc que a vegades hi ha coses que poden dir, no, és que hi ha molta saturació, ja, bueno, però no tot vivim de turisme en aquest municipi, i hem de tenir un equilibri, però tampoc hem de mossegar la mà que ens dona de menjar.
3: No, la veritat és que jo crec que he començat dient que no era una bona notícia, vull dir que no, crec que tots ho tenim clar. És vera que el que reflecteix són uns problemes, diguem, de fa molts anys. Vull dir, reflecteix el tema de platges artificials, el tema del fondatges, el tema de clavegram, així com... És a dir, en el final, morts que sense abandonats a la platja, que encara que vivia a la zona de bany i en el fons marí, això és una cosa que nosaltres hem intentat fer coses i crec que hem avançat. Jo aquí hi ha hagut un comentari, jo hem dit, per exemple, que s'havia fet una regidoria, dir, jo, per exemple, tenc una queixa molt gran al govern balear, ha fet una conselleria de la mà que no ha fet res per la mà. No sé per què li han dit de la mà, és que no ho sé. Mira que conec el seu conseller, i en Juan Malafuente me cau bé perquè he coincidit amb ell al Parlament 8 anys. No tens res en compte a nivell personal. Per què? De la mà, si al final no hem vist res de la mà. L'únic que vostè ha demanat lo de la làmina d'aigua, l'únic que tenim notícies, perquè els han dit que l'havien demanada. Nosaltres no tenim les proves, evidentment. A les reunions que hem anat, ens han dit que els han demanat la làmina d'aigua de la Badia Pollença per lo de fondatges, per fer un camp de fondatges. Nosaltres confiem que sí que l'han demanada, però és l'únic que li puc dir, perquè no sabem més d'aquest tema, no? Això és el que som, però bé, que també es vol abarcar molt, que no han abarcat res, o en Balear no ha fet res per la mà, i sobretot el Manco Pollença. Això per començar, i perquè a vegades xerrant de tothom, però jo també voldria dir que jo tenia més expectatives, li he de dir. Vull dir, vaig estar contenta que el Manco hi hagués una conseller que sigués de la mà, perquè està en unes illes rodejat de mà, estaria bé que el govern balear tingués aplicar totes les seves competències, inclús anar a tots els trens per fer feina, i bueno, jo crec que ha estat una decepció. Però bé, això és un tema que cadascú valorarà. I jo, això de que... No, jo me vaig trobar, quan vaig arribar, me vaig trobar en tres carrers en el Port de Pollença que tenien balons. No sé si sap la gent que són en balons, a les tuberies. Quan una tuberia està espanyada, s'hi posen com un balon de goma perquè l'aigua bruta no vagi en els invernals, no surti a la mà. Però de fa d'anys. I no s'havia arreglat a l'editura anterior. Carrer Tramuntana, Can Mestral, a la plaça Domoll... Carrer Tramuntana se va fer tota la tuberia Carrer Tramuntana. Carrer Mestral també se va fer. També s'ha fet a Calabarques, en la zona on tenien problemes d'abocaments en la zona. Jo repetiré. Lo de les alarmes, vos pot pareixer una tonteria, però és molt important. Quadres elèctrics i alarmes a les estacions impulsores, a part de tot més que pugui costat, és molt important. No és el mateix tenir una avaria que jo, me salta l'alarma, és a dir, passa, ho tècnic passen cada matí, poden que passin a les 9, però si l'avaria se provocava, que això mos va passar el primer any, o el primer mes, i vos te li devia passar, que hi havia una avaria una hora després, fins que l'aigua no vessava, no feia olor, el veïnat ja tenien aigua per tot, que avisaven a la policia, havies de cridar el tècnic estava dues hores a arribar, això és el que hi havia quan vostès estaven. Nosaltres hem parat l'alarma, salta l'alarma, i el tècnic ve tot d'una.
0: I això de bon suatret, que estaven dues hores a arribar.
3: Bueno, perquè és que...
0: No, de bon suatret.
3: Qui és que sabia que estava espanyada?
0: No, de bon
3: suatret. Però qui és que... És que això era així. No sé si perquè fins que l'aigua no surt per de fora... Quan se'n vols... Mira, jo n'he vist moltes.
0: Nosaltres teníem una persona que estava encarregada del clavellaram, el primer que van fer va ser llevar-la de fora.
3: No, perquè ho dic perquè... Parell que no, però canviar quadres elèctrics i les estacions d'impulsió, de qualque manera, posar totes les alarmes, crec que ha estat una acció molt important. Hi ha tots aquests carrers que he dit, la Coronada de Llanaire, un tros ara de carrer Font, i ara tenir l'expectativa, que encara no és, veure, no la tenim, no la, encara no la tenim, però que és de tenir, per fer un pla director basat en conèixer exactament com està la nostra xarxa, en tenir uns serveis tècnics que estaran damunt la xarxa clavant, això és una plaça de gegant en aquest Ajuntament, perquè aquí no hi havia res, res, de això tots no, els consistents que havien passat. No hi havia cap... No hi havia cap... Ningú, cap servei tècnic que s'encarregués a llevar de l'estació d'impulsió.
0: El primer Tomeu, que no n'hi havia cap. Una persona que hi havia encarregada d'un clavellaram el van fotre de fora. Li van llevar la potestat de fer la feina. Això és el primer que van fer.
3: No és vera.
0: Això
3: no
0: és vera.
4: Per col·locar un dos seus.
3: Això no és
0: vera.
3: La persona que hi havia, l'únic que feia, si hi havia un abocament, anava a aixecar la tapa, que l'home té que feia mare, sí, i cridava colis. Per què no és? Això és el que ha anat tot de la lectura anterior. Aquesta persona no feia anat cap amb vos? Aquesta persona no llevava cap tabaioleta?
0: No, perdona.
3: Com heu? Tu ho saps? Va, que si ho saps.
0: I que si hi ha qualcú d'ara que lleva colis a tabaioleta?
3: Ara no, ara no. I el que jo t'he dit. Per això el que volem és que tinguem un servei tècnic. Un servei tècnic, però que ho controlin. És que, clar,
0: això s'ha de saber en coneixement de terreny. I les dues persones que hi havia, que sabien perfectament com estaven, els se van encarrellar, els se van guillotinar. Guillotinar. I se van passar bomba. Per col·loquiar, com bé ha dit, de Bianca, dos dos seus. No me comptis res.
3: Això, bé, jo aquí poden discutir tot el que volen, però no voleu... És a dir, no acceptar que la situació que estava
0: no era
3: molt
0: precària, no havia...
3: que ara està molt millor.
0: Per com ens si tenim dius?
3: aquesta
0: per com ens no tenia un cap bandera negra?
3: No voleu acceptar, però...
0: Per com ens no tenia un cap bandera negra? I vosaltres les teniu?
3: Ja heu compensat la campanya política? No. Sembla molt bé, beníssim.
0: Nosaltres no teníem un cap bandera negra, vosaltres la teniu. Això és la realitat. La realitat és que vosaltres teniu
3: la realitat és que no vareu fer res, Tomeu. En 4 anys no vareu fer res. Com a bala, no vares fer res de clavegueram. Digue'm quines inversions van fer.
0: Per favor, escolta.
3: Conta-ho, quines inversions van fer de clavegueram. Conta-ho.
0: Mira, van canviar una barbaritat de tuberies. Tots ho voten. Van canviar les tuberies de cadena vida. De tots els carrers de primera línia.
3: Vinga, per favor.
0: Estan bé perquè depèn
3: d'anya. No vares canviar cap canonada.
0: Joana, si tu no vivies aquí, vivies a Palma, venies aquí qualsevol rato, venies d'uves a peres aquí.
3: Si no ho m'ho sap dir,
0: perdona,
3: escolta, perdona, te diré una cosa, tu pots dir el que vulguis, però projectes a l'Ajuntament no hi són.
0: Perdona, perdona.
5: Tu pots dir el que vulguis, però aquest canvi de canonades que xerres tu no estan.
0: Mira, totes les estacions de Bon de Batllós, el que se varen modificar, totes les estacions de tuberies, les nostres, menys les que vosaltres i tu, que eres responsable de la Conselleria de Medi Ambient, en aquell moment el teu partit, que mos ho va aturar tot, perquè totes les que eren responsables de l'Abacua, no se podia fer res, perquè, claro, el que era Abacua, Apollença, com que era més contra la coalició que tenien, no van fer res. La tuberia que venia de l'estació impulsora, que vessava per damunt tu que res, la van renovar? No, vareu ser incapaços, era vostre. Totes les tuberies de les estacions de bombatges no podíeu fer res, no podíeu fer res perquè no, perquè nosaltres som de més i vosaltres som de PSOE. Que m'has d'anar a comptar. Si jo tinc dos companys, si jo estic amb dos companys d'aquí que van viure igual que jo.
5: Estic cansada, escolti.
0: I vosaltres, quantes plages heu hagut de tancar durant una legislatura que veiem el palo de la granera en la bandera?
5: I tu no en vas haver de tancar cap.
4: Sí. I cap d'elles se varen publicar les xarxes socials.
0: Però no, però no fa gràcia. No fèiem aquesta
5: cap,
0: política
5: no?
0: Que heu fet vosaltres.
5: No en vareu tancar cap, no és veritat?
0: No te'n varen tancar les que varen ser necessàries.
5: Varen fer recordatoris.
0: Perdona, i us anàlisis, els fèieu vosaltres de la vostra conselleria. Mor, mirau el lúpano, amb un microscopi electrònic.
5: Un anàlisi de fa la Conselleria de Salut. Tomeu, ni siquiera saps això. És que no saps res. Si no saps això, no saps.
0: I tu on estaves i qui governava? Qui governava?
5: A Salut? Jo no hi era.
0: Ah, no?
5: Jo estava en Palavé, però a Salut no hi era.
0: Però qui governava el Consell de Salut?
5: No ho sé.
0: Ah, no ho saps?
4: No ho saps. No ho saps.
5: Ho panta, però i què? I ara qui és? Ara qui és que fa els anàlisis?
0: Aquí no tinc dos companys aquí que ho poden corroborar.
5: Qui és que fa els anàlisis d'ara? PP? Saps això? Vale, d'ara els de fa el PP. No, jo dic que ho defano tècnics.
0: I posam palos de granera.
5: No estic d'acord, perquè tu...
0: Va anar a gloriar-nos de quan t'han de tancar una pàgica. No, hombre,
5: penses que tothom fa el mateix que tu.
0: No.
5: Això és el problema.
0: No, lo fotut això no fa res.
5: Tu penses que tothom fa el mateix que tu. I jo estic convençuda que hi ha tècnics en un govern balear que fan feina perquè són tècnics i no se deixen dur per aquestes qüestions. I tu,
0: està...
5: I no, clar.
2: No, reconduciendo un poco.
0: I que no són tècnics, que no són tècnics, que eren directors generals després de col·loquiar amb l'Ajuntament de Potència.
6: Un dia me vareu dir que veníem a fer tertúlia, sí. No debat.
0: Bé,
6: sí, més que me vareu dir tu, Tomeu.
2: Un poquito,
1: si vols preferim, si vols
2: tranquil·litzant un poc.
0: Jo dic això,
1: amb un paquet d'ànims.
0: Que no són tècnics, que eren càrrec polític després del de col·loquiar amb l'Ajuntament de Potència.
1: Si te pareix canviant de tema,
2: sí, però canviem.
1: Correrem un poc una escortineta i canviarem un poquet de tema. Si vols pareix, anem a l'espoda municipal que hi va haver aquest dijous passat. Ah, perdona, vull xerrar.
4: No, sí, perquè na Junai ha dit que puc estar més o menys d'acord que el govern balear no ha fet res, no? que ha creat aquesta conselleria de l'aigua, i jo m'agradaria saber què ha fet la regidora de l'Ajuntament de Pollença, que li han creat una àrea de l'abadia. Què ha fet en 3 anys? Què ha fet?
5: Bueno, mira, ha tret tots els vaixells abandonats, ha fet 4 neteges, ha fet més reunions insistiguent.
4: Les neteges les ha fet l'Ajuntament o les ha fet les Arrel Marines?
5: No, les ha fet l'Ajuntament, ha col·laborat Arrel Marines, però l'Ajuntament és la que els ha planificat, els ha fet els permisos, tot els ha demanat l'Ajuntament, tota la gestió. Se l'ha currada l'Ajuntament, l'ha de la regidoria.
4: Això en 3 anys. Li pareix bé, li pareix molt.
5: No, però és que...
0: Perquè
5: va fer...
4: Perquè
5: la gent ho sap. No, i la gent sap
4: perfectament com està el moll.
5: La gent sap com van trobar un moll.
4: Sí, fatal, tot fatal està.
5: No?
4: Sí. Ara sí que està fatal.
5: Jo ja ho sé que feia campanya. Jo ja ho sé que ara estic en campanya.
4: No, el que feia és evidenciar lo fatal que està. Perquè les fotos...
5: Jo ho sé que estàs en campanya.
4: Les fotos no enganen. Les fotos se fan de la realitat. La realitat és que fa pena, tot un moll. I un moll depèn de vostè.
5: No sé,
4: per tant,
5: no
4: és vostè la responsable.
5: Mira, Bianca.
4: Vostè me va dir
5: un dia
4: en un canari... Jo no sé
5: quin mal fa la bandera negra en el turisme. Però, voltre, la generalització que fos...
4: No ho sap, però li hauria d'importar.
5: Les incidències concretes encara feia molt de més mal. Ja t'ho dic.
4: Perdona?
5: Això, tu mateixa, responsabilitat vostra. Aquesta generalització, quan no deies exactament les coses concretes, però jo estic d'acord.
4: Bueno,
5: sempre vos ho dic.
4: No.
5: Anem a coses concretes, però tot està malament. Jo això crec que no ho veig, jo que tingui
4: el plenari,
5: un valor
4: a un plenari.
5: Positiu amb ajudar a millorar les coses.
4: Com
5: això crec que... I ho entenc. Estàs tota sola, ets l'única regidora d'Unia Mollera, t'has de fer visible, per tant, tu
4: mira,
5: has de fer aquesta
4: qüestió. ha de ser visible és la brutó que hi ha per tot. Això és el que no s'ha de fer visible. Jo m'hi quasi estic tota sola o acompanyada. És vergonyós així com està el moll. I l'única responsable aquí és tu, perquè la regidora... Deixa'm xerrar, que jo t'he deixat xerrar, no t'he interrompit. Vale? Això per començar. Segona, les fotos que publicam són la realitat. I vostè m'està dient que fan mal. El que fa mal és l'inacció que estan fent vostès. Això és el que està fent. Bueno, les fotos i el que publicam. Perquè nosaltres fem evident i públic, i és una crítica pública, lo malament que està. Menys si així reaccionau. I de vegades, molt poques, de vegades feis algo. Després de denunciar-ho, perquè no ho feis prèviament. I vostè a un plenari me va dir...
5: Ara, feim moltes coses que no deim, eh?
4: Vostè a un plenari...
5: Que si vostè, jo li puc dir tota la línia... No, però...
4: Bueno, doncs deixa'm acabar i després me contesta. Vostè a un plenari me va dir jo, nosaltres de vegades no arribam a l'excel·lència. L'excel·lència? És que no arribau ni en un 5. Ni en un 5 arribau. I si no, anau a demanar. Perquè no ho diu una Bianca Aguilar, ho diu tothom. I això és una evidència.
5: Jo he d'agrair a tota la gent...
4: De tots els partits.
5: He d'agrair a tota la gent que valora moltes coses que estem fent. I ho vull dir aquí ara publicar, perquè tu ara pareix que ningú ho veu. I doncs jo sí. Molta gent, sí.
4: Duteu.
5: No, no. I perquè jo no he dit... Jo no he dit ni si fos meu, ni... Jo és que quan... Tu,
4: és
5: jo
4: que
5: quan
4: ve, jo a la xarxa social només pot defensar-ho vostre.
5: Perdó, quan ve un veïnat o una veïnada, no li demano si m'ha votat. Tu li demanaves el que t'havia dit? No, jo no li demano.
7: Ni tu ni ningú.
5: No, no, dic, però no, perquè aquí me diu si esteu a meu, no. Jo no ho demano. Jo agraeix, igual que també agraeix que me fessin arribar les queixes que tenen, i el meu portal està obert, i ho sap tothom. I escolta tothom. I m'agradaria per arreglar les coses més aviat, i això és l'únic que he dit en Uplans. M'agradaria, perquè l'excel·lència, no he dit que ja mos agradaria tenir-ho millor de com ho tenim. Perquè sempre...
4: De vegades no arribem a l'excel·lència.
5: No, però, això no ho vaig dir, aquestes pues, paraules. Quan aquestes tregui, paraules exactes sí, no ho vaig dir.
4: Perquè les vaig tornar a escoltar que meva.
5: No.
4: Les va dir vostè.
5: No vaig dir que de vegades no arribem a l'excel·lència. Saben que hem d'optar l'excel·lència. Clar, evidentment, no hi som. Però, estan xerrant de... Estan fent una millora de pla de residus que canviarem tots els contenedors d'un moll abans d'acabar l'any. I això feia anys que no havia fet cap consistori. Anys que no havia fet cap consistori. Això, que tindrem un pla, un pla que per molt que vostès creguin que el pla no són bons, que no sigui necessari...
4: 3 anys i
5: no,
4: mig per
5: un pla. Que vostè no va necessari que coneguem exactament com estan les tuberies. A banda d'actuar i a banda de gastar-ho tot bé. De com està el clavegrà? Pues nosaltres sí.
4: No, si la radiografia
5: no,
4: està
5: però
4: bé.
5: Però bueno, aquí pareix que no li donem importància. No, sí, jo no. Nosaltres li donem molta importància.
4: No, el primer pic que jo he xerrat...
5: Ah, vull dir, no, però vostè no ho van fer. Però vostè no ho van fer.
4: Nosaltres actuàvem. Nosaltres actuàvem quan hi havia un problema. Actuàvem tot d'una.
5: No, sí. Miri, jo, aquest
4: no
5: globus,
4: per un,
5: jo m'hagués agradat, jo m'hagués no agradat no trobar un globus en un carrer Tramuntana que feia...
7: Home, jo ho heu parat vosaltres,
5: no,
7: quan era fa dues legislatures, qui sap, com ho saps?
5: I per què no ho havia llevat?
7: Com ho saps tu?
5: I per què no eres un mal, no ho sabies què era?
7: Perquè potser no feien hores.
5: I tu no sabies què era?
7: Perquè potser no feien hores, estava ben
5: parat. Si causava problemes cada dos per tres,
7: un pla director de residus, te record que un pla director de residus, que has dit, un pla director de residus se va aprovar per unanimitat fa dues legislatures, no l'anterior, fa dues legislatures se va aprovar el pla director de residus. Nosaltres vam fer unes coses i vosaltres n'heu fetes unes altres. A més, amb ajudes de fondos europeus, que estan bé, que nosaltres no, ningú l'ha criticat, o sigui, han criticat altres coses. Critiquem temes de pumbes, o temes de recollida selectiva, que hi ha hagut una sèrie d'improvisacions, que jo crec que és una qüestió, a vegades, de pedagogia i de poder-se arreglar. Però te record que el pla director de residus que s'està aplicant se va aprovar fa dues legislatures i no se va aprovar per una majoria simple, sinó que se va aprovar per unanimitat, con la qual el pla directors que s'aproven amb un consens com era aquest després se desenvolupen amb molta més facilitat. Jo crec que això hem d'aprendre de lo que fem. Quan nosaltres fem una cosa que al final se vol consensuar i en aquell moment se va fer una feina global i varen participar l'equip de govern i hi va participar intensament l'oposició, varen arribar a un consens. I entre altres coses, aquest pla director de residus duia
0: contenedors de càrrega lateral, l'eliminació de punts verds que no s'ha pogut fer perquè en tenim, crec que són de 70 en sol rústic, la creació de les mini deixalleries que tampoc s'ha pogut fer. Hi ha una sèrie de fases, unes que són entraves administratives lògiques i unes altres que són degudes a les contratacions. Emser, que jo estic dins Emser i tu ets la delegada d'Emser, s'ha fet una feina que ningú l'ha criticada, una part, hi pot haver parts que puguin dur crítiques, però la que han debatut no és el cas, no estan xerrant de lo mateix, estan xerrant d'un temes que pareix que tu més i que tu més i que tu més, hi ha unes realitats i s'han d'assumir les realitats, i les realitats no és que la conselleria de la mà hagi fet o no hagi deixat de fer la conselleria de mà, no té competències. Si tingués unes competències clares, no els té. Les competències a dia d'avui les té tot el que no té títol habilitant, i de moment la llei de costes és clara, diu que tot el que no té títol habilitant des d'una terrassa, des d'una esquiada, des d'un mollet, des d'una làmina d'aigua, des d'una el que sigui, és tu Ministeri de Medi Ambient. I aquí aquesta feina no s'ha feta, no s'ha feta perquè no hi ha hagut una sinergia política que l'hagi estirada. No saben si és per persones, per partits, per intencions o perquè per a qualcú hauria de fer. En aquest moment hi ha un partit responsable que era el PSOE i unes responsabilitats que eren del PSOE i l'Ajuntament de Pollença per impulsar-ho. I això no ha arribat. Joan, això és una realitat tangible. Tot l'altre podem discutir de tot el que sigui, però aquesta part que xerram, en el final, Costa sempre ha estat l'administració difícil per un ajuntament. Ara té una part més propera, que és, que és l'Ajuntament, que és el govern, i entendrà una més propera, perquè ara s'ha presentat una llei de costes de la comunitat autònoma que li donarà una sèrie de competències més elevades, i veurem que si serà millor o pitjor si s'aprova aquesta llei, que encara està en un tràmit parlamentari. Però jo crec que lo important és que el que se consensua arriba a bon port. Com has dit, lo dels residus, i jo ho alab, ningú ha criticat aquí que se faci això, se van pon contenedors, s'han de millorar coses, hi ha crítiques, s'ha de fer unes coses millors, però ningú diu que l'objectiu principal, que és millorar la recollida de residus, millorar la selectiva allà on se pot i allà on no se pot, que sabem que és un municipi que no se pot fer per tot, pues millorar la recollida de totes les fraccions de la manera més pràctica, més fàcil i més eficient. Em vaig a millorant-ho camions, millorant-ho contenedors, millorant-ho punts, millorant la intensitat, millorant totes les casuístiques que hi pugui haver. Jo crec que hi ha una diferència clara en aquest aspecte.
1: David, crec que vulguis dir qualque cosa.
2: No, un poco para calmar un poco el tema.
1: Sí, no.
2: El tema
1: deixar un poc de la atenció.
2: El mar, ahora Tomé ha tocado un tema muy importante de la Consejería del Mar, es verdad. Es una consejería nueva que se inicia hace 3 años sin personal, tienen que cubrir el personal, no tienen aún todo el abasto de lo que les gustaría tener, todas las láminas de agua posibles, etcétera. Y sí han hecho cosas. Ha dicho Joanaina que no han hecho nada en Pollença. Yo le vi en una foto con los pantalones del puerto de Pollença que se estaban licitando por 2 millones.
5: Ah, lo de ports y ve, la millora de ports.
2: Sí, pero esto es considerado del mar.
5: Pero con que se hablaban de la badía, yo entendía que era más bueno, otras cuestiones. Pero bé, no,
2: pero bueno,
5: están fent pantalón de ports, sí. Estoy de acuerdo con vosotros.
2: No me importa que me lo has dicho cuando estamos en
5: no, Madrid, yo estoy de acuerdo con tú, David.
2: Era para bajar un poquito.
0: David controla.
1: Molt bé. Bé. I deixo-vos per rebaixar un poc la tensió.
0: Debat.
1: Bé, de debat, exacte. Perfecte, Tomeu, gràcies per l'aclaració. I per baixar un poc el debat, baixar un poc la intenció del debat, que vos pareixi parlant d'aquesta unanimitat que hi va haver en el pla municipal sobre la moció de rebuig del projecte d'instal·lació de bateries de liti.
5: Bé, no sé, jo crec que aquesta moció final, que és vera que inicialment només, però va signar un tres grups, però al final va ser aprovada per unanimitat, que jo crec que això és l'important. És el segon, jo crec que tots els que ens escolten coneixen el cas, que és el segon projecte que se presenta aquí a Pollença d'una central, entre comotes, d'un projecte de central de bateries, de liti, en aquest cas són a Madrava, a part de la de Llanaire, que era final de 2025, que en el final tenen un gran impacte no només visual, de riscos de contaminació, de riscos de foc, de riscos d'incendis, etc, etc, i que a més que no generen tampoc llocs de feina, que no generen un impacte ni econòmic ni un valor afegit en el nostre municipi. En fi, jo crec que estic contenta, no sé, jo crec que coincidim tots que aquest rebuig comú i fer arribar en el que sigui, en el final no ho hem balear, però bueno, les institucions que faci falta, perquè aquesta forma, entre cometes, desordenada, descontrolada, de posar centrals, vull dir, aquest projecte és, de qualque manera, dins el rústic, de forma descoordinada, només per interessos de les empreses que troben en aquell moment troben una parcel·la, troben una finca més barata i més a prop de la subestació, perquè clar, totes en el final, com més a prop estan de la subestació que tenim allà, doncs més fàcil és connectar-se, més fàcil és tenir, tenen despeses més, vull dir, manteniment, supos que seria més barat. Jo crec que aquí hi ha una posició, un ànim política de tots els grups polítics i de tots els veïnats, jo crec que ens sumem tots a totes les accions que fan els veïnats, és a dir, per Sant Pere varen posar una taula de recollida de firmes, jo crec que varen recollir més de 600 signatures, per lo que jo sé, després de qualque manera també demanaran per fer al·legacions, és un projecte que ho hem balear, té formació pública perquè se presentin al·legacions, i després encara hem de veure mem si aquest projecte s'arriben a autoritzar o no. Desconeixem si aquest primer projecte, que era de la zona Llanaire, si al final s'aprovarà o no, això és el tema, encara se desconeix quina serà la final, perquè vull recordar que aquest tipus de projectes no tenen, és a dir, no és com una... nosaltres tenim un planejament urbà, la zona urbana, l'Ajuntament té un planejament urbà i que diu, bueno, si tu tens una parcel·la de tant de metres quadrats, etc, en aquesta zona podràs fer XXX. Per tant, si jo demano una llicència per fer-me una casa que compleix totalment el planejament, de qualque manera jo tinc un dret que me diguin que sí. L'Ajuntament no pot dir-me, au, no, però tu sí i tu no pots fer pas i quals, perquè jo, planejament, me dona un dret, no? Si els compleix. Però en sol rústic és diferent. Això... sol rústic, pràcticament molt pocs usos estan permesos, molts minsos, agrícoles, forestals, etc. No? És vera que nosaltres tenim, en la zona Pollença tenim moltes cases en sol rústic, moltes cases vivendes, o sigui, gent que viu en sol rústic, que també és una característica, diguem, de Pollença, però que per haver un projecte, diguem, de tipus contaminant, o s'ha d'anar per interès general o s'ha de fer per un altre tipus de normativa, com és aquest cas d'una normativa que considera cert tipus, que pot considerar, pot demanar d'interès estratègic perquè demani, doncs, la normativa ho permet. Vale. Per tant, hi ha una certa discrecionalitat a l'hora d'autoritzar aquest projecte, que l'administració competent, en aquest cas el govern balear, pugui dir, bueno, és estratègic o no és estratègic. De qualque manera, el que demanam amb aquesta unanimitat, a molt sumant tots els grups polítics, entenc jo, i tots els veïnats i veïnades, és que no se doni aquesta autorització perquè no se consideri que és d'interès estratègic l'ubicació d'aquest tipus de projectes en sol rústic en un municipi de Pollença, i evidentment no, jo crec que consideram a tot el municipi, a tots els municipis, que això s'ha de fer amb una planificació, que se sàpiga on han d'estar aquestes instal·lacions, que tinguin uns controls, etc, etc. No ho sé, jo crec que des de Més per Pollença, com a més, estem contents de que hi hagi un clam unànim de rebuig en aquests projectes.
8: Sí, molt bé, bueno, no és el primer pic que s'adona, és el segon. Ja no sé el primer moment quan se va donar el cas de l'empresa en el projecte que Hilguero a la zona de Camí de Llanaire ja se van fer recollides de firmes, se van fer al·legacions, se va xerrar del tema en el Parlament i clar, jo crec que poc més que afegir el que ha dit en Ajunaina, és a dir, mos trobem davant d'un altre cas, mos agradaria que aquests dos casos no fossin un precedent d'altres, sinó que ja fos definitiu. Està clar que sabem que l'emmagatzematge en bateries de liti és el futur, perquè de qualque manera és cap on mos du tota aquesta innovació, no? I tota aquesta, totes aquestes noves tecnologies nous projectes que hem de dur endavant, però clar, en rústic no, a un lloc on hi hagin d'estar i on hi hagi unes mesures adequades. Ja en un primer cas ho varen xerrar. A Estats Units, la primera vegada que es va incendiar un contenidor d'aquests, de magatzematge d'aquest tipus de bateria, va estar 5 dies a aturar-se, perquè s'atura i se torna a reactivar ell tot sol i se torna a encendre i se torna... Vull dir, això és una de les conseqüències, en té d'altres, evidentment. Les bateries sabem que té, genera un líquid que pot filtrar o pot anar cap a baix, ha de tenir unes característiques especials de cobrir o de bloquejar la zona on està emmagatzemat i bueno, jo crec que hem de seguir lluitant cap a que no esperar que vingui un altre projecte i tornar a fer el mateix, sinó jo crec que ja el govern mos ha d'escoltar i ha de posar fi en això aquí i a qualsevol lloc en rústic de tota l'illa. Vull dir, no se pot especular, no se pot especular amb el sòl rústic per aquest tema, clar que no.
1: David. Sí,
2: sí, que antes no he hablado, pero ahora sí que tengo...
1: No, ya fue un periodo de que me han hecho paraguas.
2: Pido, pero me pasan los demás, como no piden la vez, me pasan delante.
1: Toteo,
2: bueno, yo quiero matizar el por qué no nos sumamos a esta moción de inicio. Porque principalmente porque no estábamos de acuerdo con el argumentario principal que tenía la... que tenía la moción. Para mí le faltaba bastante información anterior, o se quitó deliberadamente o simplemente no la pusieron, pero no se habló de la ley de proyectos industriales estratégicos que se aprobó en marzo de 2019, ni se habló en esta argumentación de la ley de cambio climático de 2019, de abril de 2019. Por lo tanto, eran para mí dos leyes que totalmente estaban posibilitando el poder construir una batería de litio, un sistema de batería de litio en cualquier zona, incluida la zona rústica. Por eso me extraña ahora, por ejemplo, que Jonaina esté diciendo esto de la zona de rústica, cuando es una ley que les aprobó cuando ella estaba allí en el Parlamento. Por ejemplo, la ley de cambio climático, que está muy bien para muchas cosas, pero también te obligaba a los ayuntamientos a planificar la implantación del despliegue de renovables. Y eso es más ni menos que dónde poner estas baterías. Evidentemente no se hizo. No se hizo, ni lo hicieron, ni lo hicimos nosotros, ni lo han hecho ustedes. O sea, eso también hay que decirlo. Pero la peor, entre comillas, es la ley de proyectos industriales estratégicos, que fue la que sirvió de autopista para todas las instalaciones que ahora mismo nos llegan. ¿Por qué digo ahora mismo no llegan? Porque esta ley se derogó en julio del 2025. Es decir, si llegan alguna, si esta ha llegado o ha llegado alguna anterior, son en base a una ley que ustedes aprobaron. O sea, que vosotros aprobasteis. Por eso me parecía que le faltaba información. Y luego, un tema que para mí era muy importante, y de hecho coincidimos también con los compañeros de TOTS, que se tenía que pedir al gobierno de España, porque es que durante este tiempo, desde que se presentó la de Jilguero hasta esta nueva petición de proyecto en Pollensa, se ha aprobado un real decreto que para mí cambia todo, todas las bases de lo que estábamos hablando, y para mí tiene muy mala herida. Es el decreto ley 7/2026. que dice que las baterías tienen un interés público superior y que está por encima de todas las consideraciones de los demás, que son seguras, que son necesarias y que se tienen que acelerar cuanto antes mejor. Estas fueron palabras de Pedro Sánchez. Estamos diciendo que podemos, que hay que instalarlas ya. O sea, eso, evidentemente, estamos con la Agenda 2030, que las renovables son muy importantes, sí, pero también hemos visto cómo funciona vivir solo de renovables. Nos quedamos sin luz, pues, unas cuantas horas, toda España, por vivir solo de renovables. Y por eso ahora están implementando todas estas baterías de litio a nivel nacional, porque quieren tener energía para cuando haya, porque la energía renovable no es continua, no es lineal. Tiene puntas, cuando hay mucho sol hay más, cuando hay mucho viento hay más, cuando no es de noche hay menos, y se tienen que almacenar, evidentemente. El problema es que no hay una planificación, no se ha pensado dónde hacer, dónde se tiene que poner, dónde no se tiene que poner. Evidentemente, cuando tú no has planificado, te viene una empresa de turno y ve el negocio en ponerla en rústico. O sea, ellos han ido a su negocio. A mí me preocupa este Real Decreto, que ya se lo comenté a Anaína, que es importante que lo miras bien, porque creo que para mí ahí está la base de todo, porque nos están diciendo que todo cabe en cualquier sitio, porque es necesario y va por delante de todo.
1: Dimecres passat van tenir aquí en Josep Marquet, jo dic, en la població del que estan parlant, i va parlar de reubicar aquells llocs que no siguin a sol rústic, i va parlar inclús del morterà, per exemple, el morterà està inoperatiu, fa molt d'anys. Què en pensau d'això, d'aquestes reubicacions, és a dir, que se pogués reubicar aquestes plantes?
7: Això és una qüestió econòmica, o sigui, d'aquí, ho ha dit en Junaina, per mi, això hi ha una estació aquí transformadora que arriba de corrent, la transforma i s'obre. En un moment que s'obre corrent, se pot emmagatzemar, i això dona un dobbert, perquè tu la tens emmagatzemada, igual que una casa particular. O sigui, una persona que té plaques solars, les emplea per el seu consum, i després, si té bateries, les té. I s'acumulen, són iguales, són les bateries que tenim en un telèfon. Ojo, no és que estan parlant d'aquí d'una bomba nuclear. O sigui, tenim bateries de telèfons, tenim bateries de les cases i tal.
5: Són grosses.
7: No, però ja dic liti, o sigui que dic, les barques duen bateries de liti per dur tots aquests motors elèctrics i cotxes també i tal. O sigui, és una tecnologia que existeix, no? Però què passa? Que això ho posam en gros i en sol rústic. Però un sol rústic que no té l'ús habitual. Mem, el nostre sol rústic de Pollença no és un sol rústic agronòmic, o sigui, l'agronomia és residual. Tothom té la parcel·la, si té la parcel·la mínima se construeix una casa, i si no se té, se li legalitza ara, o sigui, ascens. Con la qual, l'ús d'un sol rústic és residencial. Quan tu li poses un ús d'un sol rústic que no és un normal, que és un residencial, ni poses un altre que l'industrial, generes un xoc amb aquest dos, perquè si nosaltres som enmig, i jo ho vaig dir al plenari, de la Manxa o d'allà on sigui, dins la península, una zona deshabitada, se'n fotrien si hi ha unes bateries allà. Se posaria una planta de bateries, igual que se posa una planta, o que sigui, de supermercados de logística, perquè dona dos més en un poble, d'una planta de ciment, de qualsevol cosa d'aquestes. Per tant, això funciona així, no. Ara aquí és un ús atípic d'un sol rústic, com és un ús d'urbanitzable d'un sol rústic. Però, clar, l'urbanitzable ara el legalitzam i aquesta altra part té una part lleial, que xoquen amb la perillositat. Con la qual, jo també crec que on els reubiquem? A poden estar en un polígono. És que jo crec que en un polígono nostre també ens ho hem de repensar, perquè és un polígono que haurà d'anar a més serveis que seran serveis humans, o sigui, que no seran servei d'indústria, perquè indústria ja no en tenim, quasi. O sigui, si posaran tendes en un polígono, si posaran més grans superfícies, si posaran altres qüestions, si pot posar una discoteca, si pot posar un centre d'oci, no ho tindràs de veure una bateria de liti que pot generar potencialment un problema. O sigui, nosaltres només tenim una estació, que és la Tialla en Aire, però és que el morterà té la seva, no poden posar un morterà, ja li posaran ells si necessiten d'allà, perquè allà ja tenen la seva, que allà els arriba el cable i fan la corrent residual que han de posar unes hores en marxa durant l'any i tal. O sigui, això
0: també ho ha dit en David, o sigui, en un moment que tu legisles, legisles d'una manera ampli. Ningú pensa, bueno, es te'l posaran a Pollença perquè Pollença és petit i tal, però clar, és que potser a Pollença hi ha més necessitat perquè hi ha més consum, hi ha puntes de consum, i segurament hi ha moments que l'estació transformadora li sobra corrent. I és això un negoci, o sigui, jo me sobra corrent, la tacó, la magatzemaig i després la tot vendre. No hi ha tu tia, al final, com tot, és un tema de del bes.
1: Tinc un altre tema, si voleu, i el fem ràpidament. No, no, tot any ja m'ha fet llegint sobre, sobre, ja estàu cansats.
4: Jo no he xerrat.
1: Ah, i de vinga.
0: Ja va maquillar, ja va maquillar.
4: Gràcies. Bé, jo ho vaig dir en el plenari, nosaltres molt vàrem adherir en aquesta moció, perquè, bueno, un meu partit, per molt que no un any digui jo estic tota sola, sí, però nosaltres no mos casam amb ningú, no tenim cap tipus de compromís amb ningú, i si jo me fan una proposta des de més, si estem d'acord, no tenim cap problema en lluitar-la de la maneta. I també si hem de pitjar, ja sigui en el govern balear, ja sigui en el govern d'Espanya pitjant, perquè nosaltres no tenim cap tipus de compromís ni cap politiqueo en cap partit. Per tant, nosaltres vàrem veure que era una moció necessari, un error molt important, igual que ja vàrem votar a favor de l'anterior moció on se xerrava de l'altra sol·licitud de bateries de liti. I bé, com se va dir, ja va intervenir un veïnat en el plenari on va dir que, bueno, que no estem en contra de les energies renovables. Nosaltres tampoc, estem a favor, però de fer-ho d'una forma conscient, planificada i pensant sobretot en les conseqüències, perquè les conseqüències sigues cap tipus de problema, o com ja va comentar qualcú una reunió que se va fer amb diferents entitats, si aquestes empreses es cauen en bancarrota, qui se'n fa càrrec d'això? És a dir, tot això s'ha de tenir en compte. Puc entendre que sigui un tema molt nou per les administracions, però hem de pensar les conseqüències i crec que nosaltres, per responsabilitat des de l'Ajuntament, a tots, hem de lluitar perquè se fan les coses bé dins el nostre municipi, i pues, per això va sortir per unanimitat aquest rebuig en aquesta bateria, planta del mecenatge de bateries de liti.
1: Molt bé, idò, Bianca, idò, i com que m'ho fet així, que estàu cansats, suposo que també els oients també ja deuen estar un poc cansats d'escoltar-nos. Tomeu, David, Bianca, Maria José i Junaina, moltes gràcies per ser aquí una
4: gràcies
1: vegada més
4: vosaltres.
1: Per ser
4: tertúlia.
0: Gràcies. Bon gràcies, adéu.
9: A la foto, i en David.

Escolta'ns al... Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

Batiscafo monoplaça. El teu focus a l'abisme de ses aigües insondables.

cantant informe tràgic, catedràtic i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques.

0: més enllà de les paraules, més enllà de les fronteres. El jovent viu dels Països Catalans. Alcem el puny i cridem amb tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment. Visca la terra! Això és l'hòstia, gent!
1: She walked in crystals. I was getting some grub from my cousin Jason at the drive-thru window. They was wrong with the order, so I went inside. I saw a woman about 35 trying to apply.

Watch out.